Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

i Camp Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, ara de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: won't find me.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
1: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimet, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: El Primavera Sound 2026 sona iCat. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a iCat. La ràdio dels festivals. Swam, swam.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores a la tarda, que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
2: Bé, potser sí que al final sí que aconseguirem això de perdre por a la tecnologia. Jo crec que sí, amb tot allò que ens explica cada setmana. En principi, i principalment en Joan Molines, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: I que no tingui gelos, també la presentem i també ens acompanya la Sílvia Edo. Sílvia, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Com
4: avui
2: estàs?
4: Avui estic millor.
2: Sí?
4: Avui no em sento... em sento més estimada.
2: D'acord, gràcies. Fa calor.
4: Sí, una
2: ja
4: mica...
2: Ja us aviso, no ens funciona l'aire.
4: Vale.
3: Bueno, a vegades són els micròfons, altres dies són els aires...
2: Va.
3: Bueno, va com va. Va com va, és una loteria.
2: Correcte, va com va això. I els aires no funcionen i per això fa força calor aquí als estudis.
4: Sí,
2: tant
4: veieu
2: la
4: que hem
2: banda
4: de
2: com la meva.
4: Això és sounding, està bé,
2: sí.
4: Eh? Pel va. Mateix preu gratuït.
2: Sí. Hi ha un petit problema i un hàndicam, i és que els cascos fan molta calor. Perquè,
4: ah,
2: clar,
4: bueno.
2: Tapen les orelles, hacen efecto orellera... Mm. I les orelles és un bon dissipador de la calor, si això ho sabíeu.
3: No,
2: ni
3: idea.
2: Les orelles, per això a l'hivern és bo tapar-se-les, perquè ens refredem més si tenim les orelles destapades, i a l'estiu les orelles ens ajuden a ventilar, com els elefants. Els elefants que ventilen per... No, és veritat, eh?
3: Ja he après una cosa nova.
4: No, sí. Ai, jo sabia que el cap, els nens...
2: El cap, aquí, sí, bueno,
4: tot això,
2: tota la part superior i les orelles, sobretot, perquè no tenen, no tenen... Tot són terminacions nervioses o no sé què, no ten, com que no hi ha carnecilla, que tot és cartílag, doncs per això que té aquesta particularitat.
4: Ah, molt bé.
3: Molt interessant.
2: I per això amb els cascos encara et fa venir més calor.
3: Sí, però tu tens aire o no?
2: No, no, no.
3: A tu tampoc tens aire?
2: Mira, sentiu, mira, sentiu. Ho sentiu? Espera't. Sentiu un rumor de fons?
3: Sí.
2: El ventilador.
3: Ah, és el ventilador.
2: És el ventilador. Segle XXI i estem en ventilador.
4: La tecnologia.
3: Bueno, tecnologia. Tecnologia.
2: Són aires molt antics, l'edifici és antic, no poden posar aires nous perquè es trencaria l'estètica d'aquest edifici que està catalogat i és històric. I aleshores, cada any sempre s'espatllen, cada any sempre s'espatllen. Sempre.
3: Que sempre s'espatllen vol dir que no comencen a funcionar o...
2: No,
3: bueno, tenen
2: tongades. Els aparells, quan han de treballar, quan fa calor i han de treballar, s'escalfen i deixen
3: com els empleats,
2: deixen de treballar.
3: No? Són com els empleats,
2: sí,
3: van a tongades.
2: Sí, i aleshores, quan han de treballar, quan els hi toca treballar, sobrecarreguen i no,
4: ui,
2: i no treballen.
4: Ai. Avui no sóc jo, eh?
3: Bueno, no.
2: Va, fora d'això, que això són interioritats, que està bé explicar-les.
4: Les has exterioritzat,
2: sí, és veritat. No, perquè t'he vist que et ventaves amb...
4: Sí,
2: que et ventaves
4: també
2: amb...
4: tinc la part aquesta de la menopàusia,
2: bueno,
4: eh? I
2: sí,
4: de seguida, buah, entro en calores.
2: Clar. I per això, bueno, per això ho comentava. Però va, anem al tema d'avui, que avui és un tema interessantíssim, que tot parteix d'una activitat que es fa aquest dissabte, que ja s'ha convertit una mica en un clàssic comercial aquí al municipi, i del qual això ens pot donar peu a parlar d'altres qüestions. I jo crec que també ens pot donar peu, si us sembla, a parlar això, de tema digital, de les compres, de com està el comerç avui en dia, de com es comparteix el negoci amb això, amb el comerç online, etcètera.
3: Pues venim a parlar del Shopping Night.
2: Shopping Night.
3: El Shopping Night.
2: Aquest dissabte, dia 6,
3: sí,
2: torna al Shopping Night.
3: Sí, serà que comença a les 6-7 de la tarda, no? Si no recordo malament. Sílvia?
4: A mi no em preguntis.
2: sí, mitja tarda.
3: Sí, jo crec que comença mitja tarda i dura fins a mitjanit. Mm. El que nosaltres sempre hem vist és que cap a les 10, 10:30, quan la gent va sopar, ja tot baixa molt.
4: Ja.
3: I fins a les 10, 10:30 ja bastant d'ambient al carrer.
2: I no tornen després de sopar?
3: No, jo crec
2: no,
3: que...
2: No, és la intenció...
3: Sí, és la intenció, però si ningú vol obrir més enllà de les 12 i no hi ha festivitat al carrer...
2: Vale, no hi ha... Clar, jo recordo el Shopping Night d'altres anys, o dels primers Shopping Nights, que hi havia actuacions, en segons quines places hi havia actuacions musicals...
3: Sí, però com les havia de pagar... Si no recordo malament, les havien de pagar els comerços ja. I de més, doncs al final qui et vingui a actuar et cobrarà per hores.
2: No,
3: I si el... I si el gruix de gent està de 7 de la tarda, suposem, a 10 de la nit, sí. Doncs vindrà.
5: Sí, sí, està clar.
3: Doncs vindrà llavors.
5: Està clar.
3: Sí. Digues, Sèria.
2: Tots comerciants, Sèria.
4: Sí, això diuen. Sí. No, a veure, en principi el shopping night als inicis era, començava a les 8 del vespre. Uh-huh. Per això es deia shopping night. Llavors, val. Les botigues, tu obries el teu horari comercial normal amb dissabte, vale? I llavors què passa? Pues que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 els comerços oferien descomptes atractius uh-huh. Perquè la gent seguís comprant. Què ha anat passant? Perquè el que parlem una miqueta com tot, no? L'evolució. Llavors els canvis hi són i són reals. Tots sabem que els dissabtes a la tarda moltes botigues hem anat tancant per diferents circumstàncies i...
3: I el Vendrell està mort. Jo els dissabtes a la tarda molts dies treballo a porta tancada i el Vendrell dissabte a la tarda està mort.
4: Bueno, per sí. Això, perquè realment... Bueno, va, anem a posar el meló sobre la taula. Igual ens despistem una miqueta del
3: no passa res, night, però... ens despistem cada programa. No
4: però, quan vinc jo, potser. No, però per què molts dels comerços els dissabtes a la tarda tanquem? Uh-huh. Perquè els canvis de compra i d'hàbits socioeconòmics han canviat.
3: I perquè no rentes, entenc, obrir el cost que et comporta obrir un dissabte a la tarda per la gent que et pugui comprar, si no compensa, tanca millor, no?
4: Exacte. Llavors aquí venim les noves tecnologies, les compres online, han fet que, que moltes persones canvin els seus hàbits de compra i abans un dissabte a la tarda era també un bon dia per venir a comprar i es tancava els dilluns al matí, però amb el canvi de compres no. De...
3: Sí. Però creus que és pel canvi de compra o perquè no hi ha un atractiu suficient perquè la gent
2: clar.
3: Vingui a fer alguna cosa més que comprar?
2: Clar, això, acabem d'obrir el meló a 5 minuts de començar secció.
4: Vinga.
2: Per què Calafell a la tarda sí que està rebentada gent?
3: Bueno, que diu Calafell, Vilanova, Torredembarra... Aquests, per la tarda, no sé com els hi van els negocis, però tu vas allà i està ple de gent.
2: Sí, també seria un debat, si la gent sí. Realment, aquest volum de gent compra o no compra, però d'ambient n'hi ha.
4: Vale. Vale. Una cosa és que hi hagi ambient i l'altra és que hi hagi compres. Calafell, quin horari ha fet des de sempre de tota la vida?
3: No me'l sé.
4: Ha treballat tots els diumenges. Uh-huh. I treballa i obre a les 6 de la tarda o a les 7 i s'està fins a les 12 de la nit. Però això ho ha fet tota la vida.
3: Sí, és veritat.
4: I nosaltres... I a més, és un carrer comercial. Tu te'n vas al poble de Calafell i no crec que sigui el mateix horari que la zona turística.
3: Bueno, però Calafell ha viscut... Simil amb Comarruga, i Comarruga no
4: vale,
3: és així tampoc.
4: Perquè Comarruga hi ha una estructura d'urbanització urbanística que no ajunta tots els comerços ni tota la restauració, sinó que està disgregada i dispersa. Vale? I llavors el tema és aquest, no és que Calafell no, ara sí i abans no, és que sempre ha fet un horari diferent al nostre perquè, entre altres coses, jo penso, m'estic alterant, ja ho veig, no, jo penso que Vendrell també és una població que és capital de comarca, llavors durant tota la setmana ja està venint o ara estem perdent la gent que vingui de les comarques uh-huh. A comprar, llavors és un realment, Vendrell, si volguéssim, podríem obrir de dilluns a diumenge tots els horaris.
2: Ja. Yeah. Sí que entraria una altra qüestió, no?, que és el tema laboral, etcètera. Però, és a dir, no hi ha ambient dissabte a la tarda, però el comerç va com un tro la resta de setmana?
4: Bueno, ha baixat les ventes.
2: Val, pues això.
4: Ha baixat les ventes per plataformes. Ara tenim agreujat el tema d'aparcament, uh-huh. Que ja sempre ha estat entre cometes, i ara és molt més problema. Però llavors aquí sorgeix. Per què en un shopping night no hi ha problema d'aparcament? I ve tanta gent?
3: No, jo crec que el problema d'aparcament sempre està. O sigui, la cosa no és l'aparcament, és que aquell dia... tothom sap que és un dia de festivitat on trobaràs més coses a part de comprar, on que si vols comprar coses també podràs comprar-les. Jo crec que al final la gent ve per això, perquè li agrada el fet de que, com ja sap que vindrà gent, doncs hòstia, estàs per un lloc que ja coneixes, o si no coneixes, doncs el vens a conèixer i tindràs la part de la compra per qui vulgui comprar, però també tindràs moltes altres coses.
2: Clar, aquesta és la clau.
3: Aquesta és la clau.
2: Tu vas a buscar ambient.
3: Clar.
2: No, tu un dissabte a la tarda vas a buscar ambient. Purament no vas a comprar, però segurament que si hi ha ambient i això, doncs, molt probablement
3: sí,
2: acabis comprant alguna cosa.
3: Sí, t'animes, ni que sigui, ai, em fa falta això per casa, o li fa falta això al meu fill o filla...
2: O he vist una samarreta,
3: una
2: sabata que m'agraden...
3: Ja que estic aquí, doncs ho compro. I si això ho fas perquè estàs amb una vibra, que es diu, que és que estàs en un bon lloc, estàs animat i veus que la gent, doncs, incita al consum al final, que això és capitalisme pur i dur, bueno, doncs això ajuda a que les tendes, doncs, puguin obrir més i a més puguin, doncs al final, per lo que es crea una tenda, que es guanya més diners.
2: No, està clar, és un negoci, eh? És un negoci, és una empresa.
3: Sí, no oblidem que aquí no són fundacions ni res.
4: Però bé, has de pagar, doncs, si poses al carrer, poses gent que és música o ambient, la decores, i això també és una despesa. Si tu a dins de la teva botiga et vesteixes o d'alguna... També és una despesa. A més, has d'oferir un descompte en certs productes, amb la qual cosa baixes el teu marge de benefici. Sí, moltes vegades aquest tipus d'accions sí que poden generar més flux de gent que entri a la
3: teva... Però no vol dir que et generi més benefici.
4: Aquí estem, perquè tu has de fer una inversió.
2: Clar, però potser és una exposició, no? Potser aquell dia no, però haurà vist alguna cosa i després a finals de mes quan cobri, rebaixes, no ho sé.
3: Amb això diria que potser amb negocis com el nostre, que és més digital i que la gent de per si no entra, a la nostra botiga o a les oficines que tenim, la gent no entra de per si a preguntar, escolta, què em costa fer una web? Alguns bé, però sempre anem naltros. Allà sí que potser per naltros, i és la nostra estratègia, és fer més presència de marca, però sí, jo puc entendre que potser per una Sílvia, que és més negoci de dilluns a divendres i no tant de dissabte i diumenge, i és més negoci de gent que va físicament a provar-se i tal, o sigui, presència de marca al final... ja no sé si li compensa, ja sap els seus números, jo no me'l sé, però ja sap els seus números, de dir, vale, si jo l'he de pagar amb aquesta persona, o he d'invertir amb això, que naltros ara... em sembla que a la plaça Vella estem fent, bueno, no sé si ho puc dir, però si no ja m'ho diran, fem alguna cosa de mariners o alguna cosa de barcos o alguna cosa així, perquè ho està preparant l'equip. Clar, jo aquí ens hem, per pocs diners que siguin, ja ens hem gastat uns diners. Si jo he de portar part de l'equip allà un dissabte, aquesta part la gent no l'acostuma a fer gratis, llavors... Clar, jo ho faig com una inversió de màrqueting, de mira, estarem allà perquè estem en un bon lloc, per mil coses que fem sempre, i en altres, el Shopping Night, en quant a ventes, ens aporta poc, però en quant a presència, sí. Però jo puc entendre una botiga, un comerç, que sí que és venta pur i dur, en el cas de la Sílvia, jo venc ulleres, jo pago X i a mi el client me'n paga I. Hòstia, si aquest I, aquesta diferència... aplicant el descompte que has d'aplicar i tot això que ha dit no compensa, jo puc entendre perfectament que digui, no, jo no obro perquè per palmar pasta que lo palmi otro.
2: No, està clar.
4: I això és el problema els dissabtes a la tarda, que tot ha començat
2: Sí. Perquè, de fet, sí. Clar, jo, perdó, també hem començat molt forts, que podem reprendre el tema, sobretot.
4: Sí,
2: és per una mica pel tema de Shopping Night, però el Shopping Night funciona, no encara? Avui en dia sí que va començar a estar aquí apuntat.
3: Què vol dir funciona? Que ve gent? Sí, ve molta gent.
2: Ve gent.
3: Que les botigues...
2: Que hi ha ambient.
3: Nosaltres, més enllà de presència, hem vengut poc, però ja és la nostra idea, també. Jo hauria de parlar amb la Sílvia o amb altres comerços a veure què tal bé els hi va el Shopping Night en quant a números. Una cosa és el número de ventes, però si el número de ventes és més gran, però el meu marge és més petit, no té molt sentit.
4: Aquí la restauració...
2: És clau. Amb el Shopping Night i també és clau en els dissabtes a la tarda, també penso,
4: Clar. Aquí la restauració...
3: O sigui, al centre hi ha pocs llocs.
4: Bueno, hi ha els que hi ha.
2: Potser molta cafeteria, no?
4: Però torno a seguir obrint el meló en el fet aquest d'aquest canvi tecnològic que tenim a posar-lo sobre la taula de nou perquè en quin punt repercuteix en aquests aspectes a nivell del comerç local?
3: Però si el comerç local també pot estar a internet, si no vol estar, és per decisió seva.
4: Vale.
3: Si el comerç local també pot tenir una botiga online, també, potser no podrà competir amb grans marques, tampoc crec que sigui la idea, però si jo sé que el meu públic m'està marxant perquè compra internet, el primer que he de fer és estar a internet.
4: Exacte, estic totalment d'acord. Però llavors t'implica que tu pots prendre la decisió que si jo ja estic a internet i puc vendre per internet i ja em venc, pugui tancar a nivell de per exemple, dissabte a la tarda, el d'això, perquè jo ja compla, a nivell benefici meu personal d'empresa, jo ja ho tinc, això ja ho compenso d'aquesta manera, perquè a més els hàbits de compra són molt així. Però llavors què passa? Que el que veiem és pobles i ciutats, i sobretot els centres, ja no et parlo de barriades, que estan buits els carrers. Volem això? I llavors i hem de fer shopping nights per obrir i que hi hagi gent al carrer?
3: Bueno, és que jo penso que I potser m'equivoco, perquè ja dic, sí que tenim les oficines a peu de carrer, però m'hi fixo poc amb el dia a dia. L'únic que sí que veig és això, doncs, vinc els dissabtes a la tarda, està tancat i diferents coses. Jo sí que aquí penso que es mesclen dues coses. Una és el canvi d'hàbit i l'altra és que no hi ha una oferta cultural, per dir-ho així, dinàmica, digue-li com vulguis, de cultural com pot ser dinàmica, que atragui a la gent a venir. O sigui, llavors, una cosa per mi porta a l'altra. O sigui, si la gent canvia i la gent compra més per internet, és un canvi d'hàbit, que ja ens agradarà més o ens agradarà menys, però els canvis a vegades passen.
2: Són?
3: Però si no ofereixes res per poder contrarrestar aquest canvi d'hàbit, que és que la gent vingui per alguna raó, no sé, sigui perquè fan dies diferents, sigui perquè fan concerts, sigui perquè fan qualsevol cosa, que vulguem que això pugui animar la gent i pugui portar aquesta gent a que pugui comprar, no estem aplicant cap canvi.
4: Però si, torno a fer la reflexió, si hi ha un canvi d'hàbits i la gent està acostumada, s'ha acostumat a comprar per internet i el que ve és a fer diversió i a observar concerts o anar a la restauració, què pinten els comerços locals?
3: És que, a la meva opinió, es compra per internet per comoditat, perquè ja no hi he d'anar als llocs, però si jo ja hi vaig per una altra raó i aprofito i m'ho puc provar, potser compraria més. Són hipòtesis, eh? O sigui, no ho sé, no he fet cap estudi, però jo sabates, per exemple, per internet no les compro mai perquè cada un és un tallatge diferent. Llavors sí, aprofito sí, que vaig als jocs i dic, mira, vaig, no sé, m'invento, eh? O sigui, vaig al... no sé, vinc a la ràdio, doncs passo un moment abans per la sabateria i m'ho compro perquè ja passo per allà. Si no, segurament no hi aniria. I el mateix amb els centres comercials, amb la compra i tot. Llavors, que no hem de ficar tothom al mateix sac, però potser si hi hagués més oferta d'entreteniment, incitaria a que la gent pogués comprar més. Que després, que l'altre és que el comerciant vulgui obrir un dissabte a la tarda.
2: Sí, perquè això, home, si amb temes laborals, eh?
4: Si et surt rentable, tu obres el dissabte a la tarda.
3: Uah, jo em conec
4: si,
3: que no, eh?
4: Si hem tancat...
3: Jo em conec que no tenen per què.
4: De tota manera, jo m'he trobat i altres comerços a nivell de roba que la gent ve, s'emprova les ulleres, se les mira, et fa la foto de l'etiqueta i després, o inclús te venen i te l'ensenyen que no sé quina pàgina està a internet i està molt més econòmica. I això m'he trobat físicament. O gent que ve amb una ullera comprada a aquestes grans plataformes perquè li posis el seu cargolet o perquè se li ajustis.
3: Sí, sí.
4: Llavors, això és uns hàbits de gent. I és una... I t'adaptes a la tecnologia, a aquesta tecnologia que dieu.
2: Perdona, sí, no t'emprenyis. Posa't el micro recte, porfa.
4: Sí.
2: Que bueno, tens... Sí. Mira a mi aquest micro. Que... Ah, sí, perfecte, gràcies.
4: És que no vull... vull dir el que vull dir, però no vull dir-ho perquè ja sé que molta gent potser bueno,
2: és,
4: no ho entendrà.
3: És una opinió.
2: És un etern debat, eh?
3: És una opinió, sí.
2: Aquí el Vendrell en diferents temes que sempre porten polèmica i un d'ells, almenys jo que vinc de fora i que sempre m'ho he trobat des del minut 1 que vaig venir a treballar aquest poble, aquesta capital, va ser justament el comerç. I jo ja fa més de 20 anys que estic treballant aquí i fa 20 anys hi havia exactament el mateix debat.
4: Per això, i a Calafell, o sigui, té un altre horari. Per això no podem... O sigui, podem comparar, però és que podem comparar igualment fa molts anys enrere.
2: I per què no adaptem l'horari de Calafell, doncs? No ens interessa.
4: Ah, no ho sé, clar, això és el que s'ha de debatre. Pues es parla molt, a mi em fa molta gràcia, perquè es parla molt del dissabte a la tarda, però és que els migdies...
3: És igual, els migdies és igual.
2: Ja. Yeah.
4: Els migdies, veus turistes passejant pel poble... i està molta cosa tancada. És que inclús jo sé que hi ha gent que dirà això és una tonteria, però és que l'església està tancada, només està oberta amb horari comercial, però és que el més
2: perquè
4: fort però és el més fort és que no hi ha l'horari penjat a fora. Des del meu punt de vista, llavors és en quin poble o ens estem tornant, quin senyalament tenim els comerciants, perquè tenim un senyalament de comerç local perquè no obrim, perquè no sé què, no sé quantos, quan estem complint amb totes les normatives habides i por haver. I si som un poble turístic, per què? Per exemple, l'església, que es visita molt.
2: Sí.
4: I no hi ha l'horari.
3: Bueno, és el que comentava abans, que no hi ha oferta cultural per venir atractiva, llavors això fa que la gent vingui i es trobi tancat i no torni a venir.
4: Jo crec que d'haver-n'hi n'hi ha. Igual que de comerç n'hi ha.
3: Bueno, n'hi ha, però potser està tancada i per mi que n'hi hagi i estigui tancada és que no n'hi ha.
4: Vale, pues,
3: o sigui, pues, que hi hagi un edifici tancat no aporta res.
4: Pues, pues això, pues, no sé, estàvem parlant del shopping. Jo faria, i s'ha proposat... però no ens fan cas. No l'Ajuntament, eh?
2: Perquè tu has estat en òrgans de gestió o no sé si encara estàs a nivell comercial.
4: Bueno, jo estic allí... Estic. Bueno, no estic. No estic.
2: Però hi havies estat.
4: Ho he intentat, però clar, els meus pensaments i plantejaments no agraden. Llavors, perquè sortir molt de la zona de confort, és fer plantejaments doncs, com els que estem fent ara aquí.
2: Perquè aleshores, l'opinió dels comerciants, quina és, doncs?
4: Llavors, s'ha proposat moltes vegades a nivell del Shopping Nine ja... perquè, a més, tot va evolucionant. I sí que hi ha una gran repercussió i tal i qual, i ve molta gent, i no hi ha problemes d'aparcament, curiosament, amb esdeveniments com aquest, o com a mínim no s'assenyala tant, d'acord? Vale?

0: Estem molt tancats, no pensem com una capital de comarca ni tampoc una capital turística, que hi ha moltes coses i es fan moltes coses, però no es donen a conèixer lo suficient.
1: Bueno, però això no serveix de res.
0: Exacte.
1: O sigui, quan jo dic que no hi ha una oferta és que el que passa per Coma-ruga no s'entera del res del que passa a Vendrell, i potser estan passant coses, eh?
2: Sí.
0: Sí.
1: Però inclús ni els d'aquí ens entrem moltes vegades.
2: No, no,
1: o sigui, ni els d'aquí sabem que fan X cosa a una plaça o X esdeveniment en un altre lloc o coses simultànies, i la sensació és que no fem res. Potser és que passen coses.
0: De passar, passen coses.
1: Però si passen coses... Pels...
0: Bueno, només cal que li preguntis al Pere a la ràdio, perquè...
2: No, sempre hi ha coses.
0: Sempre hi ha coses.
2: Inclús a vegades hi ha masses coses i tot, i que solapen moltes coses. També és veritat, això, aquí passa molt al Vendrell, que hi ha molts esdeveniments i que solapen una amb l'altra.
1: Bueno, pues llavors
2: i que es convoquen a la mateixa hora, gairebé.
1: Bueno, però llavors no ens n'entarem.
2: Sí, hi ha un problema, és possible.
1: Llavors no ens n'entarem de tot el que passa, i això fa que... Amb què fem aquest dissabte a la tarda? Pues anem a Vilanova, anem a Tarragona, anem clar. A un altre lloc, que sabem que hi haurà ambient, i potser aquí estan passant coses. Sí, llavors, sí. Com ningú s'entera, la gent no ve.
2: Clar, també s'hauria de perfilar quin tipus de coses es fan, també s'ha de dir, Clar, com a vila musical, cultural, hi ha molts concerts, hi ha moltes propostes de concerts, d'audicions, la programació del teatre, o sigui, jo penso que és molt xulo des de fa anys, és molt potent, per exemple... Clar,
1: és el públic que ens vindria aquí?
2: Clar, és això. Clar, quin és el públic que va... Diem dissabte a la tarda perquè s'entengui, és només una alegoria, d'aquest tipus de visitants. Clar, la gent que vol anar... La gent del dissabte a la tarda busca una obra de teatre o busca una audició
1: no,
2: o un concert.
1: No, la gent que ve aquí a l'estiu, sobretot la gent que ve aquí a l'estiu.
2: Clar, jo penso que busca passejar l'ambient que dèiem, prendre alguna cosa en una terrassa segurament, quedar-se a sopar si és el cas, i el que dèiem, i si hi ha una botiga oberta i hi ha alguna cosa que m'interessa, doncs entraré a comprar.
1: Sí, però, sí, jo perquè els últims dos shopping nights he obert a la botiga i tal, però jo recordo que abans trobar un lloc per sopar és difícil.
2: Per gent o per oferta, vols
1: no,
2: dir? Per les dues coses.
1: Per les dues coses,
0: clar. Shopping.
1: Hi ha tants pocs llocs per al volum de gent que ve que o reserves abans, el dia abans...
2: O no trobes taula.
1: O no trobes taula. Mm-hmm. Així és com fa 2 o 3 anys, O sigui, ara no sé si és igual o no, però recordo quan sortíem, que no teníem les oficines allà a la plaça Vella i tal, que era difícil trobar un lloc per sopar. Mm-hmm. Perquè tot estava ple. I com sempre, nosaltres anem tard, doncs...
0: Però això està guai, o sigui, està guai, però, clar, tot canvia, va crear una transformació. Total, bueno, sí. Que aquest any el Shopping Night està en relació al tema esportiu, perquè som ciutat esportiva europea de l'esport.
2: Capitalitat a la sardana, tenim un eclipsi, passa el tour,
0: sí.
2: Pau Casals
0: però
2: fa 150
0: el
2: anys.
0: Però el Shopping Night s'ha centrat amb els esports.
2: Sí, el leitmotiv d'aquest any és els esports.
0: Per això el Joan deia que els de la seva zona han agafat un esport nàutic de mar, i nosaltres al carrer Alt també fem el de surf.
2: Val.
0: Vale. Llavors això cada
1: carrer... Veurem a la hawaiana o no?
0: No.
1: O surfer, o amb neoprè.
0: Exacte, aquesta és la que llavors sí tenia calor, ara avui...
2: Quina calor.
1: Això sí que és un reclam perquè vingui la gent, però la Sílvia amb neoprè.
0: Amb neoprè, bum, bum.
2: I fa que això que les botigues tematitzin, no?, aquest dia.
0: Sí. Llavors s'ha decidit això, començar a nivell de botigues per això, perquè és reclam, perquè a les 8 del vespre la gent té ganes d'anar a
2: sopar.
0: Llavors t'entraven doncs, amb gent, no sé què, tampoc no és una venda agraïda. I es comença més a mitja tarda, no sé, a les 6.
1: Sí, em sembla que és 6 o 7. L'any passat és la que començava a 6 o 7 i comença un pèl abans.
0: Bueno, perquè l'evolució aquesta a nivell de comerç, els comerços realment, a vegades ja començàvem els descomptes pel matí.
2: Val.
0: I llavors es desvirtua, però és que no deixa de ser una actualització, saps? Mm. Perquè al final la gent ve a menjar. Ve a escoltar. Sí. Pots comprar perquè tens una promoció, un descompte i tot això que no trobaràs doncs, a internet. Doncs això, que una miqueta és el que estàvem parlant amb el Joan, de molt internet, però trobar-nos a veure'ns i entrar i...

0: i veure i comprar, això la tecnologia no pot substituir mai a la vida.
1: No, està clar que no. S'ha de trobar l'equilibri.
0: Però aquest equilibri... Clar.
1: Clar, on està aquest equilibri, oi? Mira, abans, just abans d'aquesta secció, hem parlat amb una empresa aquí al territori, que vam... productes per diferents establiments de gastronomia, rostisseries i tal, i ell ha utilitzat una paraula que és, no recordo bé, que m'ha agradat la paraula, com expertesa, compra amb experts, una cosa així, com dient, nosaltres venem online, però tenim aquest contacte directe amb els clients que necessiten pel producte, els venim, els ensenyem, els hi mostrem, no? Que aquesta particularitat de, bueno, el que et permet vendre a través d'internet, que t'amplia, és evident, el mercat una barbaritat, però sense perdre aquest to de proximitat i aquest punt de, bueno, doncs igualment si vols es poden veure, vine, o jo et vinc a veure, t'explico, no? No sé si per aquí passaria això, no ho sé.
0: Bueno, és per l'experiència de compra.
1: Clar.
0: Jo crec que la diferència que tenim en comprar per internet o les xarxes o les grans superfícies amb referència al comerç local i d'alguna manera aquestes activitats que es fan, com aquest shopping night, podem estar més d'acord o més en desacord, ¿vale? Però és una experiència veure els carrers i
1: no
0: trobar lloc per anar a sopar si no l'has encarregat i tot això no deixa de ser aquesta experiència de compra, però per contra jo el que vull manifestar és això, o sigui, podem deixar d'assenyalar el comerç local perquè no obrim o no estem a l'alçada.
1: Sembla que sigui la culpa de tot, no?
0: Jo m'hi sento moltes vegades.
1: Ja.
0: I no, tio, si tot està evolucionant, evolucionem tots. Per què no podem fer una mirada més inclusiva en aquest aspecte i de dir, bueno, doncs podem canviar els horaris, podem canviar, adaptar-nos.
1: Però això ho dius dels propis comerciants, és a dir, aquestes paraules, aquesta crítica va cap als propis comerciants,
0: Els propis comerciants i els propis clients.
1: I els clients.
0: Perquè jo ho sent, i és un pensament meu personal, que hi ha molts comerciants que no comparteixen. I llavors per això no estic on hauria de potser estar, però segueixo aquí perquè el meu pensament ha de ser aquest pensament inclusiu. Jo accepto que tu, com a comprador, utilitzis les xarxes socials o les plataformes i compris via internet... tot i que a mi em suposa que ja no em compraràs a mi i no tindré aquest benefici, però també deixa'm un marge de poder decidir els meus horaris, perquè també jo pugui viure d'aquestes coses, de disfrutar de la meva família o d'això, en comptes de dir és que n'està mort el Vendrell perquè els comerços no obren i la culpa de que el Vendrell estigui mort és perquè jo no obro el dissabte a la tarda.
2: Quina vergonya, Sílvia.
0: Ja te digo, però és que tothom mira per ell.
1: Sí,
2: totalment.
1: Perquè el problema de la venda online és la venda online de per se o són les plataformes de venda online?
0: Jo crec que és una miqueta tot, perquè les grans superfícies també ens ha fet mal.
1: Sí, no, abans de la venda online, la gran amenaça del comerç de proximitat o del comerç local era les grans superfícies. Quan s'obria una gran superfície en algun lloc proper a qualsevol ciutat, ja era la cabose, no? Es deia, del comerç local.
0: Clar, però continuem existint. Seguim negocis que continuem existint. Passarà per alguna raó.
2: Sí, no, i al final la cosa està en que si les coses canvien... O sigui, jo mai he tingut una botiga de retail, ni no sé si la tindré mai, perquè no és el meu, però, hòstia, jo el primer que faria, que ja he fet a vegades, que és, hòstia, hi ha un competidor o algú que em pot treure part del meu pastís a prop, és veure com puc fer servir això en el meu favor. En comptes de plorar i dir, no, hòstia, és que m'han obert això aquí i això ens afecta molt i tal, bueno, potser és dir, vale, replantegem-ho. O sigui, què estem fent ara? Estem fent això. Com podem competir? Perquè per preus no podrem competir.
1: No, per preus mai.
2: Sí, per preus no pots competir. Vale. No. Què dones que algú que que faci el 90% de la seva compra en un altre lloc, pues vingui aquí i digui, vale, pues com ho podem fer? Potser és insostenible, no ho sé, perquè no hi he estat mai, però el primer que faria és no enfonsar-te i dir, oi, pobret de mi, no, és dir, vale, com puc fer servir això al meu favor? Què fan ells que atrau? O què puc oferir jo perquè sigui més atractiu que la resta? El que sigui, és igual, hi haurà mil formes, suposo. Però, hòstia, aquí davant d'un problema sempre hi ha dues opcions. O el pobret de mi i el que malo és l'altre, o el com ho faig per créixer. Jo sempre penso que els empresaris han de tirar per la dreta, encara que la majoria tiren per l'esquerra, però sempre han de tirar per la dreta, que és, bueno, em trobo amb això, què faig? Tanco, no tanco? Reinvento, no em reinvento? Aprofito, no aprofito? Ja, mil formes de poder-ho fer, crec jo, que segurament són molt difícils totes, però vaja, si volem seguir amb el que hem de fer, hem de saber que el mercat és això, sí, i que els grans competidors hi seran sempre, i bueno, al final és veure com ens reinventem. Clar.
1: El sector de la Sílvia és complicat, no? No sé, és clar, ulleres graduades per internet es deuen poder comprar, no?
2: Sí, n'hi ha no, plataformes que...
1: No, tu tens la teva graduació, no? Suposo que els envies la teva graduació.
0: Sí, hi ha gent que fa...
2: Sí, o sigui, jo alguna vegada que ho he mirat per conèixer com funcionaven és tu els envies la teva graduació, es coneixes el model i t'arriba.
1: Tal qual,
0: i la gent a sobre hi va bé. O sigui...
1: Però aquesta graduació qui li ha mirat?
0: Pues l'ha de mirar un oftalmòleg
1: o
0: a l'òptic, però llavors tu li has de mirar gratis.
1: Ah, clar, si no s'enfaden, no?
0: No, o sigui, és que clar, siguem coherents, potser. És que no vull dir un taco, però...
1: No.
0: Però, bueno, ens hem... no sé, no
1: clar.
0: Sé.
1: Però en el cas de les òptiques, per exemple, que també és un bon sector i un bon reflex al Vendrell, que és la quantitat d'òptiques i de cadenes que s'han arribat a obrir al Vendrell. Per què això, Sílvia, tu saps? Com a professionals del sector. És a dir, són tot tapaderes? És com la...
0: No,
1: la casa de les carcasses, aquestes? No. O saps que...
0: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. Hi ha un tema d'evolució de la visió, que cada cop tenim sobretot més miops i més problemes, però és el que et dic, abans l'òptica i els òptics eren professionals de salut, o sigui, se'ns considerava així, tot i així teníem l'òptica, ¿vale? El hàndicap és que no es va, o sigui, no es pagava el servei de graduar, la teva atenció de graduar, i s'incorporava amb el preu de les ulleres,
1: clar,
0: i dels vidres.
1: Clar,
0: però això ens ha jugat molt en contra, perquè llavors han vingut empreses, bueno, gent especialista en fer diners, que ells només saben gestionar i crear productes que són òptiques amb molt de màrqueting i molt d'això, contracten els professionals i llavors ofereixen, no sé com s'ho fan, ofereixen preus que perquè compren directament, compren molta quantitat i el preu que poden comprar és molt més econòmic. Alguns d'aquests són franquícies, que llavors aquí ja actuen com a franquícies i estan subeditats, però el màrqueting, que això és el que molt la tecnologia porta, no?
1: Val.
0: El màrqueting, en aquests aspectes, si tu tens un bon equip de màrqueting...
1: Val, sí, clar.
2: Bueno, el que ells es deixen amb màrqueting a xarxes... Potser per qualsevol tan altre seria...
1: Impossible,
2: perquè es deixen molts diners en màrqueting, perquè estan sempre al top of mind, no? O sigui, paguen a influencers perquè portin les seves ulleres, et surten a cada dos per tres, a l'Instagram, TikTok... Bueno, és un altre canal.
1: Sí, és una altra manera.
2: Ells fan servir un altre canal.
1: Escolteu-me, anem a la part positiva de tot això, eh?
2: Sí.
1: Sempre partim de la base d'aquest shopping night, d'aquest dissabte, això sempre, proximitat i tot plegat, si no... És a dir, la tecnologia també pot ajudar al comerç.
2: Sí,
1: també pot ajudar a vendre, a gestionar. De fet, ara que cap de setmana es va fer també com una xerrada, una conferència, una trobada a Tavares de Coma-ruga, del qual es parlava això, no? De com la intel·ligència artificial pot ajudar avui en dia al comerç.
2: Jo amb aquest valor no m'hi ficaré.
1: No, hi estàs d'acord.
2: No, perquè com la gent no sap d'intel·ligència artificial, es venen automatitzacions com intel·ligència artificial.
1: Ah, ja.
2: I juguen amb la ignorància, que és normal, de la gent, que és, bueno, tu et crees un flux de quatre passos i ja tens intel·ligència artificial. No, això no és intel·ligència artificial. Llavors, jo estic molt en contra de la gent que ven intel·ligència artificial perquè és un nom que enganxa i com la gent no ho coneix, doncs ho coneix i et venen automatitzacions d'anar per casa.
1: Val.
2: Que no dic que ho hagin fet allà, et parlo en general.
1: Sí, però per què serveixen? Per la gestió de l'empresa o per vendre o per la web? No,
2: per tot. O sigui, et pot servir des de respondre correus automàticament.
1: Val.
2: Tu, quan reps un correu, analitzes el correu i el respons. Uh-huh. Des de, pues, a vendre més, a fer campanyes de màrqueting, que llavors sí que és on entres més amb el tema d'intel·ligència artificial, que és, bueno, pues, em genero tota l'estratègia, em genero totes les imatges. Això sí que és intel·ligència artificial. El com tenir un chat que et contesti suport, això és intel·ligència artificial. I estic fent molt entre cometes perquè no em vegin a la ràdio, però són automatitzacions. Al final, llavors, com ara el nom d'intel·ligència artificial ven molt, que no dic que hagi sigut el Tavares perquè no hi vaig estar, però conec i sé de molta gent que et ven, sí, perquè el curso en intel·ligència artificial, i són realment estafes que t'ensenyen a automatitzar coses. No és intel·ligència artificial com a tal, l'únic que la gent, com no ho coneix, i és normal que no ho coneixi, se n'aprofiten d'ells. Però bueno, no entrarem a això.
1: Però sí, per exemple, i aplicat a la tecnologia, tot el tema xarxes socials, promoció de productes...
2: Per exemple,
1: això sí que està a l'abast de qualsevol empresa i comerç avui en dia, no? Que de fet s'utilitza molt.
2: Bueno, jo una de les coses que faria si volgués vendre més aquest cap de setmana és oferir el que jo oferiré al Shopping Night per xarxes, faria una campanya, vídeo, imatge, el que sigui, i en aquest dissabte, de tal hora a tal hora, si vens, m'invento, et ficaré el cas de la Sílvia, si vens a comprar les ulleres entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit, tens una revisió gratuïta, no sé, m'invento, per dir alguna cosa, sempre has de tenir alguna cosa que...
1: Sí, algú que crida l'atenció.
2: Sí, que enganxi. Doncs si jo volgués vendre més, el primer que faria seria fer servir xarxes perquè la gent que vingui o que pugui venir... sàpiga el que faré, perquè si no la gent no ho sap. O sigui, si jo no els explico, ells no saben si tenen una revisió gratis o no tenen una revisió gratis. Llavors jo empapelaria xarxes, per dir-ho així, fent servir la referència abans de la cartelleria, inundaria xarxes amb el que jo faig.
1: Sí. I el tema posicionament web, cerques, etc., això també és tecnologia, no?, en certa manera.
2: Sí. Aquí no crec que el Shopping Night afecti molt, perquè com a molt sí que faria servir el Google My Business perquè la gent, si busca Vendrell o aparcament Vendrell, doncs també em pugui veure allà i aquest tipus de coses, però no penso que per un Shopping Night afecti molt. Això jo crec que és més la resta de l'any, que és que la gent pugui buscar a internet
1: òptica.
2: A Vendrell i surti l'òptica de la Sílvia, o sigui, és més a llarg plaç, no per un dia puntual.
1: I no només pel Shopping Night, sinó que també són els mètodes de pagament, que cada vegada són més tecnològics, també tinc entès, no?
2: Bueno, ara jo crec que hi ha molt poca gent que va amb l'efectiu. Tu no sé, Sílvia, com ho veus tu a la botiga, però jo el que veig és que al final anem tots més amb el mòbil, i sigui per targeta, sigui per Bizum, sigui per altres tipus de llocs,
1: sí.
2: Hi ha el que és l'efectiu es porta més poc.
1: Clar, també ara es veu que també Bizum s'està convertint o s'està postulant a ser una alternativa a pagament a la Visa, per exemple, per tema comissions i aquestes coses, crec, no? Que no, ara
2: sí, però
1: l'empresa Bizum ha començat una mica a indagar amb tema pagaments.
2: Sí, però al final per darrere també tens un tipus Visa, llavors si és interessant el Bizum, l'únic que no és igual que una Visa, és al final moure diners d'un compte amb un altre a través d'un número de telèfon, però també hi ha d'haver un intermediari que sigui el que en algun moment dona els diners. Encara estem lluny, però és una de les alternatives que proposa Europa, o en aquest cas també en Espanya, de transferència de diners.
1: Val. Perquè això també, aquest té un debat, també del pagament en metàl·lic o no, dels diners en caix o no, de què suposa sempre pagar tot en digital, del control que això pot venir, o en contrapartida, no? No, a mi paga'm en metàl·lic perquè així jo després puc fer el que vulgui amb això i puc o no declarar-ho. Una mica anem per aquí, eh? Això és un etern debat, també. No sé com a comerciants o com a comerciants, Sílvia, quina opinió em mereix.
0: A veure, els que mouen molts milions, això jo crec que t'ho compro. Però els que són de comerç local...
2: Sí,
0: és
2: comerç local
0: ens,
2: també. Sí,
0: ens tenen supervigilats. Jo, per exemple, ara ja està el del tema del Verifactor. Sí, que s'ha posposat, però jo, per exemple, ja l'estic aplicant. Llavors, jo, qualsevol cosa que entri al meu programa d'òptica va directament a Hisenda. o sigui, qualsevol cosa, o sigui, amb poc marge. Es paga molt amb targeta, cada cop veig més que es paga amb el, o amb el mòbil, la targeta està dins del mòbil, i amb els rellotges, això és també un canvi tecnològic. Jo sí que adequem el Bizum, ja fa temps que adequem el Bizum i el passen pel número de telèfon. Ara he vist que bancs com el BBVA ofereixen l'opció de que amb el mateix telèfon puguis pagar per Bizum o hi ha el codi QR o no sé què, però en aquest, llavors aquí sí que cobren comissió, que vaig estar mirant. I la veritat és que des de l'apagón són coses, bueno, coses curioses, dades curioses, sí que jo he notat que hi ha més gent que va al caixer, treu els diners i en paga amb efectiu.
1: Val. Clar, sempre tenir en compte que legalment tu no pots fer un pagament metàl·lic superior als 999 euros.
2: Correcte.
1: No, 99 euros, sí, aleshores... Sí. Per una banda, jo, des de la meva ignorància, jo que en principi, és a dir, no trafico, no intento blanquejar capital, ni molt per l'estil, és a dir, tota aquella gent que té suposadament aquells diners en bosses o que tenen tants diners amb una caixa forta, és a dir... Aquests diners després com els...
2: És molt fàcil.
1: Com els reparteixes?
2: És molt fàcil.
0: No ho sé.
1: Com els blanqueixes? Com?
2: O sigui, tu obres una barberia o una bugaderia o qualsevol cosa d'aquestes. No, o sigui, no ho estic dient en broma. Tu obres un negoci que sigui...
0: En sèrio?
2: Sí, clar, tu. Sí. Tu imagina, tu obres un negoci, una bugaderia. Suposem, no diem barberia, suposem una bugaderia.
1: Sí, com a Breaking Bad, no?
2: Bueno, mons pares tenen una bugaderia, llavors.
1: Ah, d'acord. Doncs aquelles per Breaking Bad, que Breaking Bad una de les maneres de blanquejar a través de la bateria.
0: De netejar...
2: No, tu obres una bugaderia i tu dius que fas... Ben, tu fas 100 rentadores al mes. El govern no sap si fas 100 rentadores al mes o no.
1: Ja.
0: No sé.
2: Clar, tu declares...
0: És que no m'ho puc plantejar, saps?
1: Però com a particular...
2: Tu trobes una botiga i ja està, és igual com a particular.
1: Ja, doncs m'hauria d'obrir una botiga, no? És a dir, no, si es vull gastar aquests diners, si no...
2: A veure, hi ha altres formes, però la forma més fàcil és tu...
1: Ara sembla que estic interessat, però...
2: No, suposem... Un moment, anem a ficar número 1. Suposem que el Pere té 100.000 euros. Allà...
1: Sí.
0: Titular.
1: A base de regals d'aniversaris.
2: Per exemple.
1: I de propines vàries perquè
2: per
1: no
2: exemple,
1: propines.
2: Tu això ho tens amb un maletí. Doncs el més fàcil és t'obres qualsevol negoci que sigui de gent que ve i et va i que acostumi a pagar en efectiu, barberies, bugaderies, no sé, qualsevol negoci d'aquests i declares uns ingressos, més a més.
0: Ja, però el Pere no vol tenir un negoci,
1: no,
0: vol gastar-se les peles,
1: clar,
0: pel que
1: jo entenc. Clar, és això, se m'ha posat el mateix exemple, però jo em vull comprar una moto. No puc.
2: Per què
1: no?
0: Perquè
1: no
0: puc, és de 1.000 euros i ha de pagar-ho.
2: Però la cosa és aquesta.
1: Ja, però, sí, no, que sí, que està aquí.
2: Però la cosa és aquesta, o sigui, això de dir, ah, no, és que, ups, tinc 100.000 euros. Això o compres, l'altre és comprar bitllets de loteria. Compres bitllets guanyadors de loteria.
1: Sí.
2: Ah, sí? Sí, o sigui, si a mi em toca...
0: Tens més de 100.000.
1: Clar, per això hi ha molta gent que els hi toca la loteria més d'una vegada.
2: Sí, perquè el que fan és...
0: Jo sóc una pringada, ja veig.
2: Tu imagina't que el... No sé quan és el gordo, o sigui...
1: 400.000 euros.
2: Sí, són 400.000 euros. Doncs imagina't que a mi em toquen 400.000 euros. I tu tens 400.000 euros en efectiu. Clar, jo, per dir que he guanyat els 400.000 euros, jo a mi en rebré, fiquem-li 250.000, 260.000, perquè l'altre són impostos.
1: Sí.
2: Tu em vens i em dius, Joan, jo et compro
0: la butlleta.
2: O sigui, la butlleta de la loteria te la compro per 370.000 euros, o per 400.000. Jo perdo zero. I tu tens un capital que pots anar o sigui, que pots anar dient que l'has obtingut de forma legítima.
1: Clar, però això, però has de muntar un negoci, has de blanquejar aquests diners.
2: Clar, o sigui, que si fos fàcil oferir a tothom.
1: Per això.
2: La cosa està, hi ha formes de fer-ho, entre cometes.
0: Bueno, jo crec que no, bueno, és que no puc arribar.
2: Legal, perquè al final tens un negoci, però o sigui, hi ha formes de poder-ho fer.
0: Però jo et puc confirmar que a mi m'ha vingut gent a pagar... O sigui, han anat primer al caixer i han tret els diners.
1: Els diners per venir a pagar, val, d'acord.
0: Perquè tu els veus.
1: Sí.
0: Tu els veus i aquests tots acabats de fer, no acostumant a... Els que tens guardats
1: no.
0: Deuen ser usats, no? Però o sigui, hi ha hagut un canvi i un canvi de conscienciació, perquè, a més, les empreses... paguem per cada, transacció amb pagament amb
1: targeta,
0: ens cobren unes comissions als bancs.
1: Encara avui en dia ho segueixen fent.
0: Hombre,
1: jo pensava que no.
0: Les han disminuït, però tu pagues una pasta. Que anem reduint. Anem reduint el benefici.
1: Ja, està clar.
0: I això llavors, clar, si com parles tu de dir són empreses que mouen diners aquí, milions per aquí, milions per allà, doncs mira,
1: però a vegades també amb aquesta proximitat, és a dir, avui en dia, per exemple, jo que sé, vas a comprar mobles o no, mobles, la reparació de... Quant val la reparació avui del teu cotxe?
0: Ja.
2: Segurament més de 1.000 euros.
1: És que la majoria de vegades, que ja és un mal de cap, això, em sap greu, però és clar, està pels núvols.
2: Bueno, però llavors el que pots fer són dos microreparacions de menys de 299.
1: Dues factures, no?
2: Sí, ficats a fer la trampa.
1: La pirulilla.
2: I jo que no estic allà, perquè nosaltres ho vam... Per sort i per desgràcia, tot en blanc, perquè ens paguen tot amb subscripcions mensuals i tot passa pel banc sempre. Però hi ha formes de poder-ho saltar quan ets petit negoci. Clar, si ets un Leroy Merlin, per exemple, o qualsevol gran cadena, no ho podràs fer, perquè un Leroy Merlin no et dirà, escolta, o sigui, factura'm això a menys de 999 i això a més de... No, o sigui, no té sentit. Però sí, lo de les comissions i tot... I segueix sent, i és una de les coses que apreten més.
1: Sí, jo em pensava que no, sincerament em pensava que hi ha, a la majoria de casos, clar, hi ha casos i casos, però jo crec que avui en dia la majoria de casos ja no es cobrava aquesta...
2: No,
1: aquesta...
2: Ostres. Es cobra, i tant.
0: Bueno, no et dic que el Bizum estan implantant, volen implantar-lo en amb lo del
1: datàfon, per no perdre...
0: I vaig estar-ho mirant, perquè vaig dir, bueno, pues a lo millor és més pràctic que això, i cobraven comissió, ara no recordo quan, podria mirar-t'ho, però dic, ¿qué mundo estamos?
2: Yeah.
0: O sea, perdona, treballo pel banc també.
1: Sí. Però, en canvi, no, en principi, crec que no és legal, no?, els mínims de les targetes, tot això també ha desaparegut. Avui en dia tu pots pagar 20 cèntims amb targeta.
0: Sí, perquè han reduït una miqueta, o sigui, perquè les comissions van amb el volum de la teva facturació.
1: Val.
0: Abans, o sigui, t'ho cobren en cada compra que fagin, però sí que s'ha de, o sigui, a més facturació tu tens amb el banc, llavors t'apliquen menys interès.
1: D'acord, tal un preu,
2: com més facturis i més els transaccions a través d'ells, millors comissions et donen.
1: A més,
0: han provocat això, que vagis a comprar el pa i pagues amb targeta.
1: Clar.
0: Perdona, hi ha molta gent que ni porta ni un euro a la butxaca.
1: Jo també, sóc dels que no porto ja mai... Però clar, perquè segons es diu, la intenció és eliminar el diner físic, no? I això és un fet que Europa ja ho ha dit en moltes ocasions, que justament per això, per intentar acabar amb l'evasió d'impostos, per control, per tot, és que tot sigui diner digital i que deixi d'existir el diner metàl·lic.
0: Pues yo me niego.
2: Perfecte.
1: Clar, tot allò que tens guardat sota el llit, no?, sota el matalàs.
0: Sobretot, per això dormo malament. Ja ens controlen prou amb el mòbil, que saben on estem i tot això, o sigui, sobre que vagin controlant...
2: Et pots comprar un mòbil d'aquests d'etapa de prepago i ja està?
0: No.
2: L'únic que et controlen perquè tu portes un mòbil que...
0: Que em permeten controlar. Hola, què tal?
1: Clar, no s'agafa un mòbil que no tingui internet i ja està.
0: Exacte.
1: Bueno, poden triangular, també,
0: per
1: em
0: això,
1: sembla.
0: Jo...
1: Si truques, et poden triangular.
2: Sí, però és molt més difícil, o sigui, no et controlen, o sigui, només quan truques.
1: Ho has d'anar a buscar.
0: Jo accepto que em controlin pel mòbil, però ja no accepto que em controlin per les meves compres i pel meu, d'això, en la mesura que pugui.
1: Sílvia, ostres. Mira, ara mateix estic convençut que de tu, del Joan i de mi, ho saben...
2: Tot.
1: Hàbits de consum, què mengem, què comprem, què vestim, on dormim, tot. Ho saben tot. I però no només això, ara podríem fer la prims, però per les matrícules, per exemple. Legalment no es pot mirar, perquè, és a dir, legalment no poden saber per on tu et desplaces. Però amb tots els radars o els radars aquests de tram saben perfectament que tu has passat a tal hora per allà. Perquè això no es pot mirar. Teòricament no és legal, això.
2: Sí, no, però ho fan.
1: Suposo que ho pot requerir un jutge. Però no poden fer-te un seguiment.
2: No, un seguiment no, però sí...
1: Clar, és a dir, una persona desapareguda. Una persona desapareguda, al minut zero la podrien localitzar. És a dir, aquesta persona que té aquesta matrícula de cotxe ha passat a les 10:35 d'aquest matí per al radar tram de...
2: Això ho fan.
1: Sí?
2: Sí.
1: De manera
2: Sí, perquè però... vam tenir un cas, no diré el lloc per no comprometre cap municipi, però hi va haver un cas que uns coneguts van fer un esdeveniment d'aquest, un tipus showroom de bodes i tal, i a la casa on ho feien els hi van robar el... bueno, els van robar o van prendre per error un remolc. Un remolc, o sigui, algú va, o sigui, un dels proveïdors que venia va deixar un remolc fora i va venir algú i va enxufar el remolc i el va moure, no sé si per error o no. Doncs va trucar la policia i la policia va dir el remolc no ha sortit de la zona. Llavors sabien que estava allà i el van acabar trobant. Ells sabien que no havia sortit de la zona.
1: Sí.
2: I si hagués sortit de la zona haguessin anat dient vale, ha passat per aquí. Ells ho fan.
1: Jo creia que no, creia que no, que, sí. no era factible, que evidentment, home, en principi, clar, és una violació d'intimitat brutal. No, és a dir, a veure el Joan Molines què ha fet aquest matí. Mira, el Joan Molines aquest matí...
2: Bueno, quan tu deixes un cos, ja no saps si condueixes tu o no. La cosa està que no saben si és el Joan Molines el que condueix o no.
1: Bueno, el teu vehicle, clar. Però em refereixo, és a dir, que hi ha d'haver-hi, no, un criteri policial de seguretat que... No sé com dir-ho.
2: Que no els hi fa falta un jutge, això ho sé segur.
1: Sí?
2: Això ho sé
1: segur. Val. Però ha de ser la policia, no? Si
2: sí. Jo des de casa no em puc connectar i veure-ho.
1: Per això. Bé, molts temes. La tecnologia dona per molt, per això sempre és important perdre por a aquesta tecnologia. Hem parlat, o hem intentat parlar del comerç, local...
2: No hem parlat
1: del Shopping Night. Això sí.
2: Del Shopping Night,
1: que es fa aquest
2: dissabte.
1: Però que és això, Shopping Night, en aquesta nova edició que arriba
2: i que vinguin tots
1: dia.
2: I que gastin.
0: Exacte. S'ha de viure el Shopping Night.
2: Que vinguin tots i que facin gasto el poble.
1: Correcte, això mateix, que es quedin i que aquestes divises es quedin també al poble, al municipi.
0: Siguin oficials o no.
1: Siguin oficials o no, cadascú que ho tregui d'on pugui. Gràcies, Joan, Sílvia, que vagi molt bé.
2: Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Doncs va, entrem de ple en tota aquesta secció habitual cada setmana i, de fet, quan comencem setmana ja sabeu que ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta secció, des de fa ja moltes temporades, que ens permet conèixer tota l'activitat, això, educativa, pedagògica, tots aquests objectius que fan, que defensen i que treballen des d'equipaments educatius, escoles i instituts, i al llarg de les temporades hem parlat de moltes, moltes, moltes coses, cosa que ens fa molta il·lusió. Doncs avui marxem... Mira, ara anava a dir el Sagrat Cor. No! Carmelites del Vendrell. Imma Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, sí? Benvinguts. Aquí, mira, estic molt ben acompanyada.
0: Correcte. Fem una cosa, fem un bon dia conjunt.
1: Vinga.
0: Que se senti i després acabem de parlar amb ells, d'acord?
1: D'acord.
0: Nois, noies, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Crec que són dels alumnes més joves que han passat per aquesta secció,
1: sí?
0: Em fa l'efecte, oi?
1: Sí?
0: Són d'infantil... Sí, sí. D'I5, eh?
1: Tenen 5 anyets, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I ara de seguida ens explicaran moltes coses. Però això, anem en solfa. Clar, us passa a vosaltres que encara heu de fer un mica aquest canvi mental d'Escola Sagrat Cor a...
1: Ens costa.
0: Carmelites del Vendrell,
1: ens costa.
0: Eh? Clar, és que són molts anys,
1: perquè
0: eh?
1: Perquè són molts anys que hem estat Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar.
1: I vulguis o no, tothom ens identifica i ens coneix com el Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar,
1: llavors, doncs, ara hem fet el canvi de nom, hem passat a ser Carmelites del Vendrell,
0: uh-huh.
1: Això ha vingut donat perquè, bueno, és una fundació,
0: clar.
1: I llavors la nostra escola forma part d'una xarxa de diverses escoles, i llavors, doncs, totes, pues, tenim aquest nom, no?
0: Val.
1: Carmelites del Vendrell, Carmelites Tarragona, Carmelites
0: sí,
1: de diferents llocs.
0: Fantàstic. Doncs res, ens hem d'acostumar, eh?
1: Exacte, hem d'acostumar i hem de fer el xip.
0: Exacte, el canvi de xip i això,
1: correcte.
0: Assumir aquest Carmelites del Vendrell. Clar, s'escolten amb ells, estan fent ràdio,
1: sí,
0: normal,
1: sí.
0: Eh? Estan amb aquestes carones i amb els auriculars posats, cap problema. Ara de seguida els hi sentirem
1: els
0: la
1: hi
0: veu
1: pas.
0: I els hi coneixerem. Clar, de fet, aquest canvi de nom també ha vingut molt marcat per una mica, crec que és el que vindreu a parlar avui, o el que heu vingut a parlar avui, que és aquesta remodelació extraordinària que heu tingut aquest darrer curs, a l'escola.
1: Total,
0: eh?
1: Total, total. Era un projecte que durant un temps ja es portava, com es sol dir, coença,
0: uh-huh.
1: Val? Estava coença, i finalment podem dir que aquest curs 25 i 26 ja el tenim completament elaborat, no?
0: Val.
1: I el tenim, llavors, ja fet, no?
0: Molt bé. Que, de fet, al setembre ja veu començar, no?, les noves instal·lacions.
1: Correcte.
0: Sí, clar, és que qualsevol canvi, obres, reformes, mudances en qualsevol lloc ja és complicat, és a dir, casa teva ja és complicat, m'imagino fer una remodelació així des d'una escola com la vostra, eh?
1: No us ho podeu imaginar, clar, és una escola molt gran, és una escola de 3 línies,
0: uh-huh.
1: El juny, doncs, ja van començar, ja hi havia, doncs, paletes, no?, manobres, treballant,
0: clar.
1: I la veritat és que els infants es van adaptar superbé, les mestres sí que van fer, no? Allò, la mudança, començar a embalar-ho tot pel canvi, però la veritat és que, bueno, tot i l'esforç que porta, després et queda la il·lusió, no?
0: Clar,
1: de saber que després...
0: Sí.
1: Tindrem un espai, la veritat és que ha quedat espectacularment,
0: sí,
1: bonic, eh?
0: I tant. Bonic. Els que l'han pogut veure, jo en el meu cas l'he vist a través d'imatges de la casa que vam venir una mica el seu dia a parlar-ne, clar, ha quedat... Com dir-ho, físicament,
1: sí.
0: Una escola del segle XXI,
1: total.
0: Espais oberts, transparents,
1: total.
0: I és fantàstic, fa goig,
1: total.
0: Fa goig.
1: Fa molt de goig.
0: El canvi i l'esforç mereix la pena, eh?
1: I tant, que ha valgut la pena, i després, vull dir, els veus amb ells, no?, que, bueno... Fantàstic,
0: sí, sí.
1: No? És allò que es diu, no? Més val una imatge que mil paraules.
0: Correcte,
1: no? A vegades
0: correcte.
1: T'ho poden explicar, i per molt que t'ho expliquin, si no ho veus, costa.
0: I tant, s'ha d'anar a veure, o les possibilitats que es puguin anar a veure, que
1: correcte.
0: L'escola sempre està oberta, eh?
1: Sí.
0: No cal ni dir-ho, no cal ni dir-ho. I dins d'aquesta nova remodelació hi ha un espai molt especial que també és el que vindreu a explicar, quan veniu a explicar, justament.
1: Correcte. És el nostre espai,
0: uh-huh.
1: De totes les aules d'infantil, que se li ha posat un nom,
0: uh-huh.
1: Perquè els diferents edificis que formen la nostra escola, cada bloc ja té un nom,
0: val.
1: I l'espai d'infantil no podia ser un altre, que havíem de tenir un nom, no?
0: Molt bé.
1: I a veure, Dàlia, els hi vols dir com es diu el nostre espai? A veure, es diu espai...
2: De la Teresa Mira.
0: Molt bé.
1: Es diu espai Teresa Mira, uh-huh. Perquè la Teresa Mira era una...
2: Germana.
1: Germana, i resulta que era una persona molt especial perquè va ser parvulista.
3: Val.
1: Ella va dedicar tota la seva vida a l'ensenyança als petits, als infants.
3: Molt bé.
1: I llavors el nostre espai es diu així.
3: Teresa Mira.
1: Teresa Mira.
3: Fantàstic. Hem escoltat a la Dàlia.
1: Sí.
3: Fem una ronda de presentacions.
1: Sí.
3: Que ho diguin, o si volen dir-ho ells, que ho diguin ells, eh?
1: Vale.
3: Vale. Com et dius?
2: Sí. Noa.
3: Com?
2: Noa.
3: Noa, molt bé. I tu?
2: Marc.
3: El Marc. I tu?
4: Mauricio.
3: El Mauricio. Que esteu contents amb aquest nou espai?
2: Sí.
3: Sí? Sí. Clar, vosaltres veu acabar el curs l'any passat,
1: sí,
3: no?, en un altre espai, i quan veu tornar després de les vacances d'estiu, ja veu començar aquest nou lloc. Suposo que el canvi devia ser important.
1: Sí. Sí, sí. Sí? Què tal? Sí. Us va agradar?
2: Sí.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí. Sí. És que resulta que ells, clar, el curs passat, les aules, ells concretament, estàvem al pis de dalt.
3: Clar, és veritat, és veritat.
1: I llavors, de dalt, ara, amb aquests nous espais, estem tota l'etapa d'infantil a planta baixa.
3: Val, val, val, és veritat.
1: I llavors, clar, va ser un canvi.
3: Que és tota la reorganització de l'escola, sí, dels espais, de les aules.
1: Correcte.
3: Però clar, que comporta aquesta comoditat de tenir tot el cicle infantil a la planta baixa.
1: I tot excessiu, tenen el pati allí mateix, el menjador també està la mateixa planta, vull dir, superbé.
3: Molt bé.
1: Superbé.
3: I de tot això que hi ha nou i que heu vist, nois, ara aquest curs, què és el que més us agrada? Què més us crida l'atenció?
5: Marc.
1: Vinga, Marc.
3: Què? Pots dir qualsevol cosa, que t'hagi agradat. Sí. Pots dir qualsevol cosa.
1: A veure.
2: Us poso els llibres... les feinetes.
3: Ah, val.
1: Que és per què? Per què, Marc? Digues, és un moble, no? És un moble on hi ha 25 departaments, calaixets, on cada infant, cada alumne, té el seu propi calaix, i així ells poden organitzar, poden desar els quaderns, les feinetes que fan...
3: Molt bé.
1: I és el seu propi espai.
3: Molt bé.
5: Hi ha una cosa molt xula, també.
1: Sí, què més hi ha?
2: Els espais dels llibres.
1: Els espais dels llibres.
3: Molt bé, estanteries, no?
2: Els armaris...
3: Els armaris?
1: I les taules, què passa?
2: I les taules que són màgiques.
3: Són màgiques? Què dius ara?
1: Oh!
3: Sí, com és que són màgiques? Què fan?
2: Perquè...
3: s'arramben.
1: No, què pots fer amb les taules?
2: S'apleguen i se poden pintar.
3: Val.
2: I escriure i esborrar.
3: Què dius ara? Que s'arramben, perquè sí que ara en parlarem, que podeu allò, els espais, obrir-los. Ah, i aleshores podeu pintar la taula... I després ho podeu esborrar.
1: Perquè és com una què?
2: Pissarra.
3: Ah, una pissarra d'aquestes que es poden esborrar.
1: Bilera.
3: Sabeu les vegades que a mi m'havien dit de petit que no es podia pintar a la taula?
1: I tant.
3: A mi m'havien dit moltes vegades, eh? I potser una vegada m'havien castigat i tot. Mira què et dic.
1: I
3: ara no, ara podeu pintar, doncs. Ah, que bé. Que bé.
1: Sí.
3: I a la Dàlia, què és el que més t'ha agradat d'aquest nou espai?
2: Les joguines.
3: Ah, clar, això no poden faltar, tampoc, no? Tant abans com ara, no. Les joguines no poden faltar. Clar, el que dèiem, aquest tipus d'espais, d'aquesta educació d'avui en dia, que jo deia que eren màgics, ho pensava que deia, perquè això, els podeu apilar, els podeu arrambar,
1: sí,
3: i podeu fer que siguin també espais oberts,
1: sí,
3: que inclús les aules es poden comunicar entre elles, no?
1: Correcte.
3: Perquè els espais es poden obrir.
1: Expliqueu, a veure, què els hi passa amb els vidres, també?
2: Que se poden pintar.
3: També es poden pintar els vidres? Es pot pintar tot aquí.
1: Es pot pintar tot.
3: Puc venir jo a pintar?
1: Digues, et convidem.
3: Vinga, doncs he de venir.
1: Sí.
3: Val.
1: I Mauricio, què més?
3: Mauricio,
1: I què passa a les portes? Mauricio, què els hi passa a les portes?
2: Que se poden aguantar.
1: No, que es poden què?
2: Obrir.
3: Es poden obrir.
1: Completament. Digues, són vidres transparents, val? Totes les aules tenen vidres.
3: Sí.
1: Val? Com aquí.
3: Exacte.
1: Com aquí, val? I llavors les aules es comuniquen, les tres, però tenen una superporta corredera, val? Que s'obre tota.
3: Sí,
1: podem dir, ara no recordo exactament, però tres fulles o quatre, val? I llavors tu estires, la pots obrir al nivell,
3: val?
1: I llavors es converteix, doncs, en una mega aula polivalent que pots combinar
3: clar,
1: i pots treballar molts espais.
3: Sí, imagina't. Aleshores, el nom de Teresa Mira és
1: Totes les aules.
3: Tot,
1: des d'I2...
3: Tot l'espai.
1: Des d'I2 fins a I5.
3: D'acord, tot això és l'espai...
1: Teresa Mira,
3: que és l'espai de la planta baixa.
1: La planta baixa, que està a peu pla. Doncs sí, quan sí, et conforma sí. entres i tens l'accés per porteria, clar. Doncs ja ho trobes.
3: Molt bé.
1: I estem allà. Molt bé. I després, què més, Marc? Què més podem explicar de la classe? Què més hi ha?
2: Que... Es poden obrir les portes i aguantar-se.
3: Es poden, no. Sí, s'aguanten soles les portes.
1: Sí.
3: També són màgiques.
1: Sí, també són màgiques aquestes portes.
5: Què van fer per Carnaval, l'exposició?
1: Ai, sí. Què va passar,
2: Carnaval? Vam obrir totes les portes i vam fer una festa de Carnaval per totes les classes.
3: Que bé, molt bé. Clar, ho feia com una mega classe. No?
1: És que això, digues, ens va passar perquè justament el dia que havíem de fer la desfilada, què va passar?
2: Que va ploure.
3: Va ploure, clar.
1: I llavors, clar, vam dir, com ho farem? Com ho farem? I vam tenir la sort que aquests espais ens van donar aquesta accessibilitat. No?
3: Molt bé, que bé. Que és, bueno, és això, és molt bé, explica el que... aquests espais que d'avui en dia i de quina manera es poden una mica...
1: Correcte.
3: No, és a dir, l'espai s'ha d'emmullar l'alumne, no al revés, no l'alumne que es pugui emmullar l'espai.
1: I després tenim una altra cosa molt xula a la classe.
3: Què més?
1: Expliquem-li, què més tenim? Què hi ha dins a les aules que fa que no puguem sortir, que no haguem de sortir fora? Què tenim?
2: Els lavabos.
4: A la classe perquè...
1: Mauricio.
2: Els lavabos.
3: Val.
5: Què passava abans? Quan anàvem a I4.
1: Ui, sí? Que havíem d'anar on?
2: A baix.
1: A fora. Havíem de sortir fora.
3: Havíeu de sortir, clar.
1: Sí.
3: I ara no.
1: Sí. I després tenim una altra cosa molt xula. És molt xulo. Quan acabem al lavabo, d'anar al lavabo, què hi ha al davant? Què hi ha?
2: Un moble.
1: I com és? Expliqueu-li.
2: El fons és molt fons.
1: És molt fons? I per què serveix això?
2: Per rentar-nos les mans.
1: Tenen unes piques.
3: Les piques.
1: Clar, és que és una paraula una mica difícil per ells.
3: Val.
1: I quantes n'hi ha?
2: Dos.
3: Tu, que ara motivava ella mirant-me a mi. Clar, dues piques. Clar, que estaven a la seva alçada, que abans no les devien tenir.
1: No. Clar, llavors ho tenen tot al seu nivell. I llavors, doncs, clar, facilita molt quan fem, per exemple, pintura, no? I treballem amb aquarel·les o coses, doncs, clar, abans havíem de sortir fora a netejar, que sí, anar al lavabo, i ara on ho fem? On ho fem?
2: A dins
1: de la classe.
3: Clar, molt bé. Què és el que més us agrada fer? Hem parlat de què us agrada, d'això nou que teniu ara, però què us agrada fer? Hem parlat molt de pintar, no sé si és un dels recursos que més us agrada, el pintar. Us agrada pintar?
1: Què més us agrada fer? Marc, què us agrada?
2: Pues, jugar amb la plastelina.
1: Plastelina.
5: I a tu, Mauricio?
2: Anar al pati.
3: Al pati. Bueno,
1: ara parlarem del pati, també.
3: Està bé.
2: Mejor que me gusta.
1: Què t'agrada, tu?
2: Jugar amb les joguines.
3: La Gaia té les joguines, està bé.
2: I la
1: Noa. I tu, Noa?
2: El pati.
3: El pati també. Clar, què passa amb aquest pati, doncs?
1: Oh, expliquem...
3: Que pues, també s'ha arreglat el pati.
1: El pati s'ha de canviar. Ha canviat total.
2: Era un... L'han pintat.
3: Val.
1: L'han canviat i hi ha hagut canvis, no? Abans era un pati, pues, on hi havia una part que era sorral, val? I ara és un pati superxulo, no? I superbonic. Expliqueu-los-hi. Va, què hi ha en aquest
3: exacte,
1: pati?
3: Què hi ha aquí? Què hi ha en aquest,
1: pati?
3: Marc.
2: Pues, hi ha una... Com unes torres de sorra.
1: Molt bé, hi ha unes muntanyetes de sorra. Què més hi ha, Mauricio?
2: En el otro patio.
1: Sí.
2: Què
3: més
2: hi ha?
3: Que hi ha tantes coses.
5: Les muntanyetes, què més hi ha?
3: Hi ha tantes coses.
2: I també hi havia terra.
1: Molt bé, bueno, hi ha muntanyeta abans.
5: Sí. Però a les muntanyetes què pots fer?
2: Cavar.
1: Bueno, passar per sobre. Què més hi ha, Dalia, en el pati?
2: Troncs.
1: I per què serveixen aquests troncs?
2: Per posar-nos.
1: Per pujar.
3: Val.
1: Què més hi ha?
3: Noa.
2: Escaleres.
1: Val. Molt bé, hi ha escales i després hi ha un...
4: túnel.
3: Oh, ara, un túnel, a dins el pati. Sí. Oh, que xulo.
4: Sí. I les cadires són màgiques.
3: Les cadires també... Tot és màgic en aquest col·le. Ostres, però per què són màgiques aquestes cadires? Què fan? Què fan? També es poden pintar? No.
1: Oh. Ah, val. Què passa amb les cadires? Què podem fer? Les podem...
4: Apilar.
3: Una sobre una altra.
1: I podem fer una mega...
4: torre.
3: Ah, que xulo. Molt bé.
1: I després, jo ara tornant al pati, sí que, pues, fer l'incís, que el terra, com és el terra? Què hi ha al terra del pati? Aquest de les muntanyetes, les escales...
4: Césped.
1: Césped. Mm. Hi ha com una gespeta.
3: Val.
1: I llavors... I llavors ens podem què?
4: Treure les sabates.
3: Ah, les fantàstic. Val.
1: I llavors és un pati, doncs, que els materials que s'han fet, doncs és d'alguna manera per poder treballar l'estimulació primerenca, no? la psicomotricitat.
3: Sí, sí, sí. Sí. És un... Clar, el pati també ja fa temps, que s'ha convertit també en una eina, pedagògica més.
1: Total.
3: No pas un espai de lleure i d'això, sinó que...
1: Et dona peu, doncs, anar a treballar, fer activitats prèvies, no?, que a vegades dius, doncs, l'últim que pot ser que reflecteixi, doncs, el quadern o la fitxa, diguéssim, de treball, doncs, prèviament es fan moltes activitats, que l'espai també és un lloc, el pati és un espai d'aprenentatge, no?
3: Molt bé.
1: I les senyoretes, explico una anècdota, també quan el vam veure per primera vegada, ens van venir ganes, no?, de quan el vam veure, dic, és que ja et convida a descalçar-te, et convida a treure les sabates i a provar.
3: Sí, sí, que bé.
1: Ha estat un petit superxulo.
3: Hi ha mans aixecades, això m'agrada, Què volen dir? Què vol dir la Noa i el Noah
1: i el Mauricio?
3: I el Mauricio, digues, Mauricio.
4: Que en el pati dels petits...
3: Sí.
4: Hi ha equilibris.
1: Ah, per això hi ha unes barres de fusta que a vegades van connectades entre les muntanyetes i llavors, doncs, és com un petit circuit,
3: Sí.
1: I llavors ells, doncs, poden passar per damunt i genera el poder treballar l'equilibri. Ah,
3: fantàstic, molt bé.
1: Anar despertant aquesta...
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I Noa, què dius tu?
4: Ara arriba... se fa música.
3: Molt bé.
1: A dalt a on?
4: A dalt de la classe de nosaltres.
1: I què era aquesta? Ara on es fa música, què era el curs passat?
4: Una classe.
1: I quina classe era?
4: La d'etapa 4.
1: I qui hi estava en aquesta classe?
3: Vosaltres, no?
1: Vosaltres! I ara, ara
4: hem passat...
1: Hi havia penjadors
4: de colors.
3: I tot això ha canviat.
1: Perquè,
3: clar, poder moure les aules ha fet que quedin alliberades, aquests espais, i podeu tenir aula de música, etcètera.
1: I ara... El Mauricio i el Marc, a veure, expliqueu-li també, perquè els penjadors també han canviat de les nostres aules. Són diferents. Què tenen d'especial aquests penjadors?
2: Prestatges.
1: I digue-li, expliqueu-li, per què? Què podem posar?
2: Les polles i els tàpers.
3: Ah, clar, perquè estigui tot més organitzadet.
1: Llavors els penjadors també són superoriginals, són d'aquells que tenen un ganxo, un ganxet que n'hi ha tres, tres accessos, que giren, i llavors poden penjar l'anorac, quan és l'hivern, la jaqueta, la bata i la motxilla. Llavors queda tot super...
3: Ben organitzat. Marc.
2: Que... els penjadors estan junts.
1: Sí, correcte, són mobles.
2: Són quatre penjadors junts.
3: Molt bé.
1: I què els hi passa a tots els mobles? A tots els mobles de la classe? Què tenen els mobles de la classe?
2: Tenen vidres verds.
1: Tenen vidres? I què més tenen? Tenen una cosa molt bona. Què tenen?
3: Que es poden pintar.
1: No. Què tenen? Tenen? Què tenen a sota? Tenen? No?
3: No se'n recorda.
1: Li explico jo?
3: Sí.
1: Tenen rodes.
3: Ai, d'acord.
1: Tots els mobles, perquè llavors això també és un avantatge que et permet pues canviar...
3: Clar, i moure, i la distribució, i canviar-ho quan interessi.
1: La distribució, clar. I tal.
3: Que bé, que bé. Dàlia, Dàlia, què dius?
6: Que a P4 érem la classe dels cangurets.
3: Val. I ara quina classe sou, ara? Aquest any, aquest curs.
6: De l'empatia.
3: De l'empatia, que bé, m'agrada molt. M'agrada molt els cangurets, sí, i m'agrada molt l'empatia.
1: Sí, perquè, per exemple, aquest curs, totes les aules, i aprofito, ja que la Dàlia, mira, m'ha tirat aquesta... m'ha tirat del fil, la Dàlia. Aquest curs, totes les aules, sí, el nom de la classe, tenen un valor.
3: Molt bé. Val? Que bé, que bé.
1: I també ho hem relacionat amb l'espai Teresa Mira, perquè la germana Teresa Mira va ser una persona que potenciava molts els valors, no? D'estimar, de compartir, d'ajudar, l'alegria, la generositat... la solidaritat, l'empatia, i llavors cada aula d'infantil representa un valor.
3: Un valor, que bé, que bé, que bé.
7: La paciència.
3: Val, l'empatia i la paciència.
1: Sí.
3: Doncs mira, grans valors, eh?
1: Sí.
3: Grans valors, que bé,
1: sí, sí,
3: que bé, que bé. Doncs quantes coses noves, que teniu a l'escola, sí, aquest curs. Però hi ha més coses noves, no em sembla?
1: Sí.
3: Mauricio, sí, què més teniu nou?
7: Que també antes...

0: anaven,
1: val?
0: I llavors es separaven, val? I llavors eren com dos aules, val? Uh-huh. On hi havia el menjador dels petits i llavors hi havia els d'I4 i els d'I5. Uh-huh. I ara doncs s'ha fet un espai grandiós, que és el menjador, que aquest menjador també, en cas que es necessités, es pot utilitzar com una aula polivalent,
1: val, sí,
0: perquè les taules pues, són com les de la classe, són uh-huh màgiques i es pleguen.
1: Que bé.
0: I llavors tu les plegues, queden completament en vertical uh-huh i queden arrambades a la paret,
1: sí, sí,
0: i
1: sí,
0: és
1: sí
0: molt gran.
1: Molt bé, tot és modular, eh, doncs?
0: Tot és modular.
1: Tot és modular. Tot va, és... l'últim dia, no, que tu tens moltes ganes de parlar, no? què vols dir? Digues, digues.
2: Antes el menjador estava al costat del pati de sorra.
0: Correcte, molt bé.
1: D'acord. Sabeu que des de fora no sembla tan gran la vostra escola? No sembla que hi hagin tantes coses, eh?
0: Pues n'hi ha.
1: Ja ho crec, ja ho crec. Ja ho crec.
0: Eh?
1: M'ha agradat moltíssim que vingueu a explicar-me totes aquestes coses, de veritat. El que més m'ha agradat, el que més són les taules que es poden pintar.
0: Això
1: m'ha encantat.
0: Això és una passada.
1: Així que un dia vindré i aniré a sí pintar alguna cosa a aquestes taules.
0: El deixarem
1: taules
0: dibuixar,
2: sí,
0: o no?
2: Sí.
1: El deixareu venir, sí?
2: Sí.
1: Val. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Us ha agradat això de la ràdio?
2: Sí.
1: Sí? Fem un adeu, gràcies, conjunt. Gràcies, Imma.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.

0: Doncs va, seguim més qüestions i sempre, sempre, sempre en directe, eh? Com ens agrada fer ràdio. Gairebé dos minuts que passem de dos quarts d'onze i secció ja habitual un cop al mes. De fet, el primer dilluns de cada mes i avui ve allò quadrat, eh? Dilluns 1 de juny. Parlem de talent i més, una secció de talent femení. En primera instància, amb la Montse Balada, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt feliç i a la vegada una miqueta enyorada ja. Més bé, i bueno, tu ja ho saps per què.
0: Sí, perquè tanquem temporada.
1: Exacte.
0: Aquesta secció de juny tancarà ja tota aquesta temporada, que com sempre ha estat bé, prou intensa i interessant, no, Montse?
1: Per el meu gust, sí.
0: Sí.
1: Sincerament.
0: I tant que sí.
1: I jo crec que espero que també per totes vosaltres i vosaltres, perquè ha estat una temporada que ha fluït molt. Estem molt contentes. I ha fluït de manera meravellosa en el fet de que ja és una secció que les nostres sòcies ja ens demanen venir. I això, doncs, ens gratifica moltíssim.
0: Fantàstic.
1: I molt contenta i molt feliç perquè tancarem temporada com la vam obrir. I això és molt bonic.
0: Sí.
1: Això és molt bonic.
0: I ho fem de manera habitual, ja em sembla, això, eh?
1: Sí,
0: eh, que sí?
1: Ens agrada fer-ho, perquè qui millor per obrir una temporada d'aquesta associació i tancar una temporada... Que estiguem acompanyades per la persona que ha creat aquesta associació o per una de les persones que l'ha fet possible i que la manté i la gestiona. Que és, tot això no és fàcil.
0: Ja
1: sabeu que estem parlant de la presidenta de Talent Femení, Susana Villagrasa, que aquí la tenim. Hola, Susana.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia.
2: I, bueno, gràcies per aquesta benvinguda.
1: Bueno, de fet...
2: I gràcies a Ràdio Albendrell per comptar sempre amb nosaltres.
1: De fet, serà... M'estic afanyant en col·laborar ara mateix, perquè, de fet, serà molt poqueta l'estona que jo parlaré, perquè ja té que parlar moltes coses. De tot el que ha estat aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: De tot el que s'està fent. I de coses del futur.
0: Va, fantàstic.
1: Així que aquí... Passo la paraula ja.
0: Molt bé. Clar, de fet, suposo que l'estiu marca molt. També suposo que talent femení l'estiu també marca, no? També aneu una mica per temporades, vosaltres,
2: oi? Sí, bueno, fem com un any escolar.
0: Val, això, com, no? Sí, com un
2: any escolar. L'únic que ho alleguem una miqueta, perquè realment sí que comencem al setembre, però acabem el juliol, la primera setmana de juliol. Sí que és ben veritat que podríem fer alguna cosa a l'agost, però hi ha molta gent que marxa i també és una mica de relax, eh? Perquè per organitzar tota aquesta agenda tan densa costa molt i realment fem-ho aquest kit-kat, però que realment ens anem veient i potser fas coses que no havies fet durant l'any perquè t'ajuntes en sòcies que

0: que potser no veus durant tot l'any i et veus de vacances perquè tens pendent fer alguna cosa amb elles.
1: Molt bé. Ha estat, doncs, una bona temporada.
0: Sí, molt bona temporada.
1: La podem valorar bé?
0: Sí, podem dir que Talent ha crescut. Ha crescut amb bastantes sòcies. Sí que hi ha un interès i hi ha un moviment més jove. I, bueno, les dades són molt positives. Sí que és ben veritat que vam fer aquests 10 anys de premis que van ser, pues, aquest la medalla d'or, no?
1: d'aquests
0: premis, curs, de tot l'esforç, de tot aquest reconeixement a les dones. I arrel d'això, pues, ha sortit un llibre que és un llibre que reconeix en totes aquestes dones, i a tres homes que tenim dintre d'aquest llibre, perquè, com sabeu, tenim un premi que va vinculat amb el He for She, que és els homes que apoyen el lideratge en femení. I bueno, aquest llibre, pues, està arribant a mans de totes les premiades i a diferents institucions. I això, pues, aquí a Vendrell hi van venir a donar el senyor alcalde, també, pues, ben fet tota la comarca i, bueno, a la Generalitat i el que és el govern d'Espanya.
1: Molt bé.
0: Bueno, jo podria començar explicant, no,
1: el
0: que vam començar amb un creuer pel Mediterrani, es podria dir, que es vam embarcar 5 dies, 55 dones.
1: Molt bé.
0: I d'allà, pues, hem tret un teixit empresarial important que s'ha fet sòcia de Talent, perquè hi havia gent que eren de Talent, però hi havia gent benvinguda al creuer, empresàries que es havien apuntat i no eren de Talent femení, i ara ho són. I, bueno, vam créixer en tots els sentits, tant amb l'interior, l'exterior, i el coneixement i l'emprenedoria. També tinc de donar les gràcies a que la Montse Balada, ella que lidera tot la ràdio i tot el que és la comunicació d'aquestes grans dones. Ara ho comentàvem, després de 10 anys d'història, es pot dir que ara comença a haver llista d'espera per venir a la ràdio. Llavors, això vol dir que s'ha fet una gran feina, i aquesta gran feina l'ha fet la Montse Balada, a part de fer aquesta recerca de Les dones parlen, que és una labor costosa, perquè investigar i buscar dones de l'antiguitat que han sigut visibles però que eren invisibles, perquè ja estaven amb els llibres però no es troben, no? I podria dir, arrel d'aquesta visita que vam fer a les caves Reixap Barquers aquest dissabte, és ben veritat que no hi ha papers històrics d'aquestes dones. I ho deia la mateixa Montse, no?
1: Sí.
0: Que deia, és que per anar buscant qui ho havia fet i qui havia potenciat la marca i tal, no es troben els papers.
1: No.
0: Llavors, quan la Montse Balada fa aquesta recerca important d'història, pues, n'hi ha una feina
1: molt ben feta
0: darrere, a part de combinar l'agenda, venir amb les persones convidades, preparar-se a l'entrevista, és una de les coses que jo valoro molt de la Montse, a part de que ella, com a vicepresidenta, també fa aquest paper de vicepresidenta, que jo l'envio a llocs on jo no puc anar, o anem juntes plegades a diferents llocs. No?
2: Ai, moltes gràcies.
0: No,
2: però he de dir que és un gust.
0: Sí, però
2: és un gust créixer amb vosaltres.
0: Les coses, realment, quan les coses funcionen, no és el lideratge d'un més d'un, és de tot un equip que rema cap a un bon port, no? I per sort, per sort, tinc gent al cantó que rema junt amb mi, per molt que jo hagi sigut la fundadora i amb un equip al darrere, sempre. És a dir, que això és possible perquè tinc gent que col·labora amb mi incondicionalment, no?
1: Perdona, quants anys fa que deu començar? Clar, 10 anys als premis,
0: sí.
1: Però quan fa que oficialment va començar?
0: Pues, legalment va començar, Susana, fa 13 anys.
1: 13 anys.
0: Perquè vam estar un any fent tot un estudi de mercat que no estàvem inscrites. Després es vam inscriure i vam obrir l'associació i al cap de menys d'un any fèiem premis.
1: Val.
0: Sí, i llavors fet són 13.
1: Val, són 13, oficials, 13. Oficials
0: sí.
1: De
0: ara el novembre, el, bueno, el novembre en farà 14.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Bueno, pues, llavors, a partir d'aquí, pues, vam fer jornades de creixement, que aquest any vam inaugurar amb l'Hotel Me, a Sitges, una jornada molt constructiva, amb salut, amb benestar de l'empresa i com posar l'oratòria sobre la taula. Evidentment, vam tenir ponents molt importants i també amenitzat per un gran dinar al Beso, que com sabeu només n'hi ha 4 a Espanya i ens van fer un dinar espectacular davant del mar. Tot això pues, ha sigut gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Hotel Me, que seguirem fent uns anys més.
1: Molt bé,
0: no?
1: Que bé, que bé.
0: També tinc de dir que bueno, arrel d'això vam, bueno, tenim un dinar previst pel juliol. Serà el dinar de blanc, bueno, sopar de blanc, val? Que estem entre dos llocs i llavors no puc desvelar el lloc, però la gent es pot apuntar. 3 de juliol, sopar de blanc amb el talent femení.
1: Que és un clàssic també ja,
0: sí.
1: Aquest sopar blanc.
0: Sí, sí, i tothom ve de blanc, hi ha moments molt bonics. És un moment de reunió, de complicitat, que no hi ha càpsula formativa, però és un moment de distens, que tothom parla, es fa molts bons contactes. Hi ha molta gent que també ve, que no és de talent, perquè ens vol conèixer.
1: Val.
0: I és aquest, bueno, és un acte molt, molt distens, però a l'alt, per l'altra banda molt d'empoderament i de fer networking i de conèixer dones molt maques.
2: Sí, sí, com diu ella, ens trobem, i a més ens trobem amb persones, amb dones, que no són de talent.
0: Sí, sí.
2: I és aquest moment que,
0: Sí,
2: i ens agrada. Sí.
0: Bueno,
1: sí, sí,
0: perquè tothom qui vulgui venir pot venir amb aquest sopar, no cal que sigui sòcia, l'únic que paga una diferència,
1: val?
0: Però és ben veritat que val la pena, i si ho fem arran de mar, pues, què millor que tocar el mar amb una nit d'estiu, i pot ser que canviem l'emplaçament i serà a peu de vinyes. És a dir que...
1: serà més interior.
0: Més interior. Llavors, estem ahí.
1: Va.
0: El que sí que tenim és data ja pels premis, els pròxims premis.
1: Molt bé.
0: 6 de novembre, Torre Blanca, a Olèrdola. De mans de la Montse Nicolàs, que és la propietària d'aquesta bodega. És una bodega de dona, molt en perfil de dona, d'un lideratge d'un grup de, justament de tot el Gran Penedès, i evidentment ella va voler destacar perquè els seus germans es dediquen als motors i ella va dir no, pues a mi m'agrada les vinyes, m'agrada el vi i vull apostar per aquesta casa, que es va enamorar quan era petita. La història, quan te l'explica, és una història d'amor per una casa.
1: Val, que bé.
0: I va convèncer tota la família que volia comprar aquesta masia al mig del Penedès. Llavors, té una masia molt maca, amb un espai immillorable, que convido que la gent s'agendi aquest dia, perquè serà també una gala molt bonica i diferenta, i al Penedès.
1: Molt bé, el 6 de novembre.
0: El 6 de novembre.
1: 6 de novembre.
0: I ens embarquem un altre cop i s'anem a les Isles Gregues.
1: Mira!
0: Amb Estambul. Fem un creuer de 7 dies, anem pujant dies, arribarà un moment que farem un mes. Les mujeres desapareixen durant un mes. Sortirà els titulars.
1: S'acabaria el món. Si desapareixéssiu, s'acabaria el món.
0: Se'n van. Pues aquest any hem fet l'aposta per un creuer per les Isles Gregues, amb canvi amb desplaçaments amb avió fins a Atenes, des de Barcelona. Serà un creuer meravellós perquè Advance and Benz, que és una fusió amb Marta de Armas i Raquel Romero, fan les coses molt ben fetes. I realment elles porten aquest creuer a l'ànima amb aquestes crucero de mujeres imparables, perquè puges a dalt al barco i elles et van dient cap aquí, cap allà, ara anem aquí, ara anem allà, i ho tenen tan ben organitzat, malimetrat amb horaris, que se te passa el creuer i dius: ja estic de tornada, no pot ser, em vull quedar una setmana més, no? Per això anem allargant, perquè ens fa poc.
1: Clar, clar, es fa curt.
0: Ens hem estirat. Serà un creuer que ja tenim preu, és el mes de maig, i val 1.440 € amb vols inclosos, els 7 dies, amb menjars inclosos, i evidentment fem Estambul, Atenes i Estambul. Ai, Atenes, les Isles Gregues i Estambul. Bueno, que us esperem a totes les dones, que sigueu imparables, que vingueu i que us embarqueu junt amb nosaltres per fer del Mediterrani les dones imparables.
3: Que bé, que bé, que bé.
0: Moltes més coses, pues sí. Tenim la seu a sota d'un castell, que és Ribes, i tinc de dir que és un privilegi que tinguem el primer ajuntament de Sant Pere de Ribes que sigui la nostra seu. Amb aquesta seu fem coses. Fem coses perquè tenim unes aules i totes les sòcies poden gaudir d'aquest espai. I sempre hi ha algú que té una idea i s'han fet tastos, s'han fet jornades d'empoderament, jornada d'oratòria, de parlar en públic. Bueno, pues cada vegada més anem fent coses. I ara aquest final d'any segurament tindrem tallers, que estem acabant de tancar, per això no ho dic, perquè estem acabant de tancar dos tallers, i aquests dos tallers seran de creixement personal, i us ho farem arribar.
3: Val. Que interessant.
0: Bueno, no sé.
1: Molta cosa, eh?
0: Moltes coses.
1: Molta cosa que heu fet al llarg de tot aquest curs, sí, aquesta temporada, i que continuareu fent d'això. Jo penso que sempre, jo crec que també és una característica vostra, que és aquesta organització d'activitats, de formació, de punts de trobada, però sembla en aquest punt, no sé com dir-ho, no? Aquest punt diferent, és a dir, no? Que aquest punt de trobada, de compartir, no només el segell de ser dones, que ja és molt, sinó de que, bueno, de la millor manera possible de fer un punt de trobada, de networking, d'aprendre moltes coses, però d'una forma distesa, no sé com dir-ho, no? D'aquest punt de...
2: Fa un temps...
1: No? De companyonia.
2: Fa un temps em van parlar de l'associacionisme, que això és un acte, és una forma de cooperar,
1: sí.
2: Que va sortir de les primeres associacions femenines. Primer es trobaven més que per donar èmfasi a la seva emprenedoria, perquè en aquell moment era escassa, era per donar força entre elles. L'associacionisme és el que va formar, i suposo que estàs parlant d'aquesta fina sensació de l'associació.
1: Sí, segurament, no? I a vegades també en el món empresarial, no? Sempre hi ha aquesta, no? Aquesta tònica de corbates, de trajos, jaquetes, no sé com dir-ho, no? D'aquesta serietat imposada, perquè, clar, estem fent empreses, no, d'altra manera no, d'aquesta manera una mica més propera, més, no, que és una mica, mira, és aquesta sensació que jo tinc, no, de fer-ho de manera una mica més distesa, però amb tot el rigor possible,
0: estic totalment d'acord amb tu, però estàs fent una visió que realment, quan nosaltres vam començar Talent Femení, volíem fer les coses diferents.
1: Clar.
0: I això ho hem aconseguit, perquè una de les coses que dèiem és que per què tots en una aula sentats en un pupitre empoderant-nos? I vam començar a dir que volíem fusionar el que era l'empoderament amb la cultura. Gràcies a això vam fer tot un recorregut d'espais molt emblemàtics, perquè com Vilacasals, que hem fet coses a Vilacasals, hem fet coses a l'August Fòrum, hem fet coses a Banyeres del Penedès, tota la comarca, hem anat fent un recorregut per espais que potser, bueno, parlo de 14 anys enrere,
1: sí,
0: ara,
1: sí, sí, sí.
0: Ara ja són molt sonats. Però en aquell moment, jo me'n recordo, Vilacasar sí que hi era, però no tenia tant de moviment com té ara. Banyeres, les bodegues sumarroques que tenen en aquell castell a Banyeres del Penedès, que nosaltres heredats Sabartés,
1: sí,
0: que van fer uns premis, era espectacular. Bueno, tots aquests espais, vam estar a la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys amb un dia de la dona, també, que allà ens van ensenyar com feien el vi. Hem anat fent coses que realment hem sumat dintre de l'emprenedoria en femení.
1: Clar.
0: Perquè, si no, pues, ho faríem tot dintre d'una aula.
1: Exacte.
0: I el que busquem sempre és no estar dintre d'una aula.
1: Sí,
0: ens
1: sí,
0: agrada
1: sí, sí.
0: El moviment, ens agraden els espais. I és ben veritat que això, ara que s'han sumat tantes dones noves de l'associació, quan la gent busca per internet, em vull associar amb una associació femenina d'empresàries i tal, jo que rebo la primera trucada perquè realment parlen amb mi quan es volen fer sòcies, em diuen, és que m'ha llamat l'atenció, perquè a part de que feu moltes coses, a part feu coses diferents.
1: Clar.
0: I és ben veritat que això agrada. Les dones som inquietes. Ens agraden els colors.
1: Sí.
0: Ens agraden els colors, ens agrada la música. Podem riure i estan fent negoci. Perquè jo sempre dic, jo porto una carpeta a sota el braç, i això ho sap molt la Montse, que jo dic, jo porto 10.000 contactes a sota el braç, que he anat en tota la meva trajectòria professional. I és ben veritat que tinc un avantatge, que com he fet vida social distesa,
1: clar.
0: Quan jo agafo un telèfon i truco amb algú, sap qui sóc.
1: Clar, això és bo.
0: Sap qui sóc perquè he parlat amb ell.
1: Sí, sí,
0: i he
1: sí,
0: fet
1: sí.
0: una copa de vi amb ell o he estat mirant un quadre amb ell. És a dir, tot això fa que se'n recordin de tu. En una taula de classe no saps qui té enrere.
1: No, està clar, està clar. I tots els que hem fet classes formatives més serioses, màsters o el que sigui, està clar que els contactes i les relacions sempre ho has fet a fora de l'aula.
0: Sí, total.
1: És veritat, eh?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: realment
0: sí.
1: Quan sorgeix alguna idea i es desenvolupa alguna idea és fora de l'aula.
0: Bueno, perquè les persones necessitem contacte.
1: Clar.
0: Jo faig memòria a la pandèmia de que nosaltres havia un dia a la setmana que ens reuníem per internet i ens connectàvem visualment, perquè ens feia falta que ella sentir, per molt que no ens toquéssim, no? I anàvem, quedàvem un dia i passàvem una hora parlant de coses, bueno, diverses,
1: sí.
0: No? Però perquè necessitàvem aquell contacte, estàvem tancats, però això ens ha portat de que, bueno, ara que ens han deixat oberts, ara no hi ha ningú que estigui aquí, i tothom està fora. Però sí que és veritat que ens vàrem donar compte de que tot el que som Zooms, per molt que agilitza el temps, quan tu fas una trobada de negocis cara a cara, triomfes
1: sí.
0: més que per internet.
1: Està
0: per internet
1: clar.
0: És molt fred. Molt fred.
1: Semblava que havia de ser, no?
0: Tenia
1: el
0: de
1: present
0: ser...
1: de la feina
0: i no,
1: i no ho ha estat, eh?
0: No,
1: no ha acabat de quallar,
0: perquè,
1: no?
0: Perquè, a part, parlem del caràcter català o espanyol,
1: sí.
0: Necessitem contacte. Jo necessito
1: clar.
0: Tocar amb una persona.
1: Està
0: si
1: clar.
0: no em transmet. Evidentment, això dona molta vida, molta carisma, mires els ulls, no estàs allà connectat. I ara desconnecto la imatge perquè estic contentant un WhatsApp. això estem cansats de veure-ho.
1: Sí.
0: Jo, això està prohibit. A l'associació de talent femení està prohibit.
1: Tot essencial, dins el possible.
0: No,
1: és una bona eina, és obvi que és una bona
0: sí,
1: eina, com dèiem.
0: Però
1: sempre, no... prioritzant les trobades físiques.
2: Segons, és una eina que ha arribat per quedar-se, sí, perquè ajuda.
1: Sí.
2: Perquè moltes vegades tu no pots fer-te 400 quilòmetres,
1: no, no, està clar, quilòmetres, està clar, està clar.
2: I tens la sort de poder-te connectar, que abans era com, sí, com una cosa,
1: sí, més, no,
2: més de ciència ficció.
1: Però la manera presencial, sí, sí, és quan realment es fan les coses, i tornant a aquest tema que dèiem, és a dir, quan feu aquest tipus d'activitats, sí, que tenen aquestes càpsules formatives, però després aquesta capacitat, no, de punt de trobada, aquest punt de networking, que també es diu avui, que és això, justament, no, fora d'uns paràmetres una mica més oficialitzats, que és on realment hi ha els contactes, on et coneixes una mica més, on hi ha els intercanvis de targetes i aquest, sí, tipus de coses, no?
0: Sí, sí. A part, això de la targeta, l'altre dia vaig estar en una trobada de turisme a Vilanova, i hi havia gent que portava el QR.
1: Clar, sí, les targetes ja...
0: I molta gent deia, en tornaré a fer targetes.
1: Sí, tornen?
0: En tornaré a fer targetes. Per què? Perquè el QR entra, no l'has codificat, no has posat allò de dir, no sé, posem el cas, la Montse portava ulleres de sol, perquè te'n recordis.
1: Ja, ah, clar, ja.
0: I amb el QR no surt.
1: Ja.
0: Llavors ens costa molt trobar el contacte.
1: Sí.
0: De l'altra manera, tu quan coneixes amb algú i et llama perquè te'n recordis, o poses trobada de turisme, de coletilla,
1: sí,
0: o perquè sàpigues que era una persona que has conegut allà.
1: Clar,
0: eh?
1: Un...
0: Això, jo crec que el paper, sí, eliminar-lo per ecologia,
1: val,
0: però la targeta també diu molt d'aquest.
1: A més, targetes originals, que
0: originals,
1: també cada vegada són més originals, sí, sí, moltes, sí, empreses que, no, que intenten fer dissenys originals,
0: bueno,
1: diferents.
0: Bueno, és que hi ha tot un món darrere.
1: Sí, jo sempre dic en general...
0: que jo que soc, bueno, soc empresària per naturalesa, desbancar una cosa vol dir que darrere se'n van moltes empreses darrere. N'hi ha un dissenyador,
1: clar,
0: n'hi ha una impremta, n'hi ha tinta, paper, gent, n'hi ha molts sectors que perden.
1: Sí.
0: I llavors, bueno, pues, una,
1: sí,
0: ni todo ni nada.
1: Exacte,
0: una
1: sempre
0: mica,
1: buscar el camí
0: una
1: del,
0: mica,
1: una mica el camí del mig, no? En certa manera.
0: No facis moltes, també les pots copiar, fer foto, però sí, la tens,
1: sí,
0: de tenir.
1: Moltes particularitats, i tant que sí, si més, i afegim les xarxes socials encara
0: ara estem
1: més.
0: Fent un anunci de publicitat de targetes.
1: Correcte. Bé, tot i així, tota la informació, aquest resum que ara hem fet d'activitats, de les properes que han de venir, tota aquesta agenda, sempre a través de la pàgina web.
0: Sí, justament inaugurarem web en menys d'un mes, perquè, bueno, havia quedat obsoleta i ens va entrar un virus i ens ha fet molta mal.
1: Vaja.
0: I, a conseqüència, inaugurarem pàgina web en menys d'un mes, i allà, bueno, també hi haurà canvis. Jo crec que hi haurà pestanyes molt especials que surtin, pues, tots els premis, tots els programes de ràdio, totes les activitats amb agenda ja concertada, perquè d'aquesta manera la gent... I volem posar totes les nostres sòcies amb les seves leads dintre de les seves webs, que això fa molt de temps que ho diem, i primera costa que la sòcia faci els deures... I per l'altra banda farem una persecució perquè pugui ser.
1: Bé, doncs pendents d'això, xarxes socials també, ben
0: també,
1: presents.
0: Sí.
1: I aquesta secció que continuarem, no?, la temporada que ve.
0: Home,
1: en principi,
0: jo, si
1: la renovem així en directe,
0: tant,
1: no?
0: I
1: en directe,
0: tant,
1: i se'ns reuniu per aviat.
2: Jo no dic res, però estic somrient, eh?
0: I tant. Què farem, si no? La bueno, Montse no vindria.
1: Exacte, exacte.
0: Té de venir, té de venir.
1: La trobaríem a faltar.
0: Li tenim d'una feina.
1: Molt bé, doncs renovem secció per la temporada que ve.
2: És un gust, com dic.
1: I crec igual que també renovarem aquestes càpsules de dones destacades,
2: ah, sí, sí,
1: que aquesta temporada, i avui també acabarem amb aquestes dones pirates, que és el que ens has explicat al llarg d'aquesta temporada.
2: La veritat és que hem gaudit moltíssim d'aquestes dones pirates, ens han empoderat moltíssim, ens han donat, ens han fet les arrels femenines de la llibertat femenina encara més fortes.
1: Molt bé.
2: Han sigut dones que van fer coses que avui en dia, encara per algunes persones, dones són impensables, i esperem que no passin mai.
1: No.
2: Esperem que no passin mai. Sí que és veritat que, com vaig dir en el seu moment, totes tenen un nexe en comú. Cap dona pirata va sortir a la mar per conquerir. Totes van sortir per defensar i per venjança.
1: I
2: això és molt femení.
1: I tant que sí.
2: I la propera trajectòria de les dones parlen la tinc allà. Encara no puc dir res,
1: no,
2: però
1: no
2: jo
1: digues,
2: ja estic emocionada. No ho sap ni la Susana. Ara m'ha mirat així i crec que us sorprendrà també.
1: Molt bé, doncs ho descobrirem la temporada que ve. Avui, però, si acabarem ja amb la càpsula d'aquesta darrera dona pirata d'aquesta temporada. Susana, gràcies per venir, com no, altra vegada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon estiu.
0: Bueno, igualment, que gaudeixis molt.
1: Sí.
0: I ens veiem a la propera.
1: Que passarà ràpid, com sempre.
0: I tant.
1: I Montse, el mateix, gràcies, molt bon estiu i fins ben aviat.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Jeanne de Clessen no va néixer pirata, va néixer noble, dama de Bretanya al segle XIV, casada amb Oliver de Clessen, cavaller fidel al rei de França. Però la seva vida es va trencar el dia que el seu marit va ser traït, acusat falsament i executat sense proves. Allà, entre sang i humiliació, va néixer una nova Jeanne, la dona que convertiria el dolor en venjança i la venjança en llegenda. Ho va abandonar tot, castells, títols, comoditats. Va vendre les seves propietats, va armar 3 vaixells, entre ells el famós Manegra, i es va llançar al mar convertida en la pitjor amenaça per la marina francesa. Durant més de 13 anys va atacar vaixells reials amb una fúria implacable, però selectiva. Només deixava vius aquells mariners que podien explicar qui era la dona que els havia derrotat. No era crueltat gratuïta, era un missatge clar, escrit amb foc i onades. Qui traeix la justícia pagarà el preu. Tot i la seva fama, Jeanne no va perdre mai el sentit de l'honor i mai va deixar de protegir els innocents. Era pirata, sí, però també mare, líder i un símbol de resistència. Finalment es va retirar, vivint els seus últims anys a Anglaterra i en pau. Però el seu nom ressona encara com un crit de coratge. Jeanne de Clessen, la dama que es va convertir en tempesta i que va escriure amb espasa la seva pròpia justícia. Jeanne de Clessen, Les dones parlen.
5: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días! Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Si ens està escoltant algú jove, dirà, mira l'abuelo. És que jo crec que la música gairebé no és el que era. Jo sóc fill dels que vam créixer amb el rock and roll, amb la música que es posava a les emissores americanes i després aquí de les grans bandes. I ara, quan poso la ràdio, escolto un reggaeton, que no tinc res en contra, però m'agrada poc. Per això, amb el temps, un va triant què és allò que l'interessa d'allò que escolta. I de vegades té sorpreses. I jo sempre li he dit al meu company Marc Guitart, baixista dels Guardafuegos, que encara que no siguin famosos ni es facin ric, són molt bons. Però el Marc és baixista i ara tenim aquí el Guitar Hero, que és el Rosendo Hernández. Rosendo, m'agrada molt els Guardafuegos. Estic bé o malament?
1: Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. A veure, per què soneu com soneu? Per què arribeu a fer aquesta mena de música? Imagino que surt de tot allò que heu escoltat, no?
1: Sí, per suposat. I una manera d'entendre la música, com tu ben has dit al començar. El que passa que ja has començat donant un peu a com ha canviat tot i podríem estar tres programes i jo estaria rajant de, com estic veient tot.
0: Raja una mica.
1: Tot, és preocupant. A mi em preocupa i fa llàstima i pena. Jo, has començat amb aquest peu de com ha canviat tot. Jo, últimament, els últims anys de Guardafuegos, hem sortit molt. Hem sortit a la carretera i fora de Catalunya molt, moltíssim. Hem trepitjat una quantitat important d'escenaris per tota la península i hem vist coses que no ens agraden, coses que ens agraden molt, ho hem disfrutat molt. Encara queden com petits racons on hi ha gent que vol anar a descobrir música cada setmana, locals que programen cada setmana i la gent hi va, i això és molt difícil de trobar, però existeix i nosaltres ho hem gaudit. Això no dono fe. Però a la vegada la programació als locals cada cop és més bueno, va en una línia tal com va la societat. La societat cada cop
0: és més superficial.
1: Sí, superficial i del consum ràpid. Llavors, el que jo me n'adono és que la gent no vol anar a descobrir res, la gent no li expliquis milongues, que si tu fas cançons, pues vale, que te les cantis tu a casa teva. La gent vol escoltar, pues si tenen la nostra edat, que ja tenim uns quants números. Sí,
0: jo davant tinc, de 24 tinc.
1: Sí, jo per allà també. Doncs què passa? Que la gent vol escoltar el 100 gaviotes de Ducandú, l'insurrecció de l'última fila, i no li expliquis més històries, o dels judors, o alguna cosa així. Vull dir, la gent no, costa molt, i llavors s'està perdent. Jo sempre he sigut un melòman, i sempre he estat buscant grups, buscant autors que m'agradin, i això s'està perdent, i fa pena. Llavors, quan tu has començat amb aquest peu, doncs jo he pensat, pues sí, ja començarem a rajar. A part d'això...
0: És que jo... O escolto els Green Day o escolto els Strokes.
1: Sí, però bueno, els Strokes ja tenen 20 anys, també.
0: Sí, clar.
1: És que no sé si et referies als Strokes com a més moderns.
0: Bueno, com a més moderns que Pink Floyd, sí.
1: Sí, clar, però estem parlant d'un grup de dues dècades, com a mínim.
0: I ara què?
1: Ara, pues res, és que no hi ha res, tampoc... No crec que no n'hi hagi relleu, que no n'hi ha interès per un relleu generacional, musicalment parlant. D'altre tipus de música, sí, ja ho sabem, però de la que a nosaltres ens agrada, no. Llavors el que hem de fer és disfrutar-la tant com puguem i allà on puguem i ja està. I a vegades pues, jo mateix pues, no hauria d'encabronar-me amb aquestes coses que em donen tant de pensar.
0: Les vostres cançons sonen bé, tenen lletres que expliquen coses, vale? I a més, no mai estan revolucionades. És a dir, si a mi m'agrada un grup com Guardafuegos, és perquè esteu quasi camí del sol, que encara que és rock, les cançons duren el que han de durar, tenen el ritme que han de tenir, són una composició artesana.
1: Sí, per suposat, per suposat, artesana, orgànica, tot sense additius, vull dir, és molt natural. És que a mi em passa últimament, m'ha passat diverses vegades, que bueno, intentem que els directes tinguin vida i canviem moltes coses. Cada directe canviem coses, yeah. Canviem ordres, canviem cançons. També tenim dos formats, actualment tenim dos formats, que és l'elèctric i l'acústic, i són totalment diferents, perquè encara que hi hagi cançons que coincideixin, les toquem de forma diferent. I a vegades ja no saps on estàs. I és molt fàcil que t'equivoquis. I m'ha passat ja un parell de vegades amb una cançó nova, que encara no hem tret i que traurem molt aviat, que a l'entrar, no recordo com entra, llavors em quedo tocant amb la guitarra i dic, ei, el company, tant el Marc, que és el baixista, com has dit abans, o el Miguel, que és el guitarra que tinc a l'altra banda, dic, ¿cómo era esto? ¿Cómo empezaba? Si pudiese hablar con mi... Ah, sí, llavors és una forma...
0: Forma part de l'espectacle.
1: Clar, clar, vull dir, però és que és natural. Si tu portes mil coses gravades, això ja no ho pots fer.
0: No, clar.
1: Perquè nosaltres, el que tinc darrere és el bateria que està aguantant, el baixista m'està aguantant el ritme. El està fent els dibuixos a sobre meu. I jo estic fent una base rítmica amb la guitarra i puc allargar-ho tant com jo vulgui. Ho podem parar quan vulguem. Hi ha una cançó que a vegades parem en sec i ens quedem tots parats i quan jo arranco, arrenca la banda darrere, com una locomotora. Això ho pots fer si ho fas de forma artesanal. Això... Si no, si ho portes gravat, no, això no es para.
0: Sí, jo vull fer el Calamaro. Crec, alguna virgueria sí. D'aquestes, o canviar tonos de cançons. I amb quin públic us trobeu?
1: Ens trobem amb un públic. Spotify ho diu, ho diu molt clar. Hi ha de totes les franges, però la més gran és entre 40 i 60 anys.
0: Públic entès?
1: Sí, majoritàriament sí, perquè és un públic que després ve, dona les gràcies, normalment compra merchant, que és molt difícil avui en dia de que la gent compri, perquè nosaltres venem vinils, CDs, samarretes, però els vinils els compren, a vegades no tenen ni reproductor de vinil, i CD ja no té ningú...
0: Jo sóc el tonto, perquè s'ha de dir així, que va plorar el dia que va tancar el Revolver, i que ja només em queda anar a Disco 100.
1: Sí.
0: Anar al barri de Gràcia, perquè al cotxe tinc un CD.
1: A Tarragona tens arxiu encara.
0: Bueno, doncs mira, serà bo saber-ho. Com va començar tot això de la guitarra teu?
1: Bé, la guitarra com a tal no crec que sigui el meu instrument, bueno, cap instrument, perquè jo tinc un nivell molt bàsic de guitarra. Jo sempre m'havia atret la música i sobretot m'havia atret composar, explicar coses. Quan era nen, l'Edu Fernández dels Portland...
0: Ens hauríem de posar de junts, eh?
1: Sí.
0: Ho dic per si algun amic de l'Edu ens escolta, que li faci arribar.
1: Pues sí. Pues ell tenia una guitarra i ell... sabia quatre acords que li havia ensenyat un altre que després també va ser molt influent en mi, un altre personatge il·lustre del Vendrell, una persona il·lustre, vaja, del Vendrell, que és el Miguel, d'Un Hombre Bonito, o de Massaje de Dòlar, i a través de l'Edu vaig aprendre uns acords i tal, després vaig comprar una guitarra, després el Miguel van fer coses al principi amb una banda que jo vaig muntar que es deia Mr. Pez, i bé, des que jo vaig prendre aquests acords fins que vaig començar a composar i tindre una banda, igual van passar ben bé 8 o 9 anys, no sé, no es va donar. I tal com vaig començar, vam muntar una banda, que era Mr. Pez, vam començar a passar músics, fins que vam trobar 4 o 5 que connectàvem, vam fer, pues, si no recordo malament, un parell de discos i dos o tres EPs.
0: I ara, quan els escoltes, com sona? Doncs
1: pues mira, és molt curiós perquè Ara he posat, aquesta setmana passada o l'altra, vaig pujar a Spotify la primera demo que vam gravar amb Mr. Bez, que és de tres cançons. El que passa que tinc que acabar de perfilar que estigui al perfil de Mr. Bez, perquè està com a part. Es diu Locos por lo Eléctrico, i són tres cançons que faries, creus, a mi em va sorprendre, la veritat. Són les primeres composicions que feia, però, és més, em vaig trobar dissabte David Ibars, que és un altre il·lustre del Vendrell, baixista, que va estar en la primera formació de Mr. Pez, i em va dir, aquelles cançons, dic, mira, les acabo de pujar a Spotify. I diumenge em va escriure, diu, tio, les he escoltat i he flipat. I sí, la veritat és que no, tenen alguna cosa. Per ser les primeres composicions que jo feia, les primeres gravacions, la primera vegada que entrava a un estudi també a gravar, és molt curiós.
0: Però llavors, tu què feies? Et tancaves en el teu quarto, li deies als teus pares, no me toquen los huevos?
1: No, no, per res. Jo treballo des de molt jove, i a mi, mentre estic treballant, puc permetre'm el luxe de pensar. Hi ha feines que no t'ho permeten.
0: Jo no penso.
1: I jo pues, estic donant-li voltes a idees i melodies que tinc al cap i sobretot mentre estic treballant vaig rumiant i sempre bueno, hi ha èpoques, no? Hi ha èpoques que dius bueno, necessito oxigenar-me, però porto 20 anys rumiant quina cançó faré ara o de què parlarà o rimant o buscant un adjectiu, un sinònim.
0: Si jo vaig pel carrer i em veig a un andamio i dic, què passa, Rosendo? I tu no em dius res.
1: Estic composant.
0: Estàs composant.
1: La bastida no és el millor lloc,
0: no,
1: per
0: bueno,
1: composar.
0: Has de pensar una mica per no caure.
1: Sí, sí.
0: La teoria està molt bé. Jo t'he demanat una cançó i jo crec que demostrarem clarament que és allò que veníem defensant de com soneu els guardafuegos.

0: A veure, Rosendo, explica'm com és una mica la vida col·lectiva de guardafuegos.
1: La vida col·lectiva? Bé, la veritat és que cadascú fa la seva vida. Si algú he de dir, i és cert, que som serios. Són una gent sèria, i menys mal, no? Perquè és molt fàcil treballar. Quan tots tenim una edat i tenim... Jo crec que si estàs en una cosa com aquesta, vull dir, en un grup de música, amb quasi ja 50 anys, t'ho prens en sèrio, si no, no. I és molt fàcil treballar, la veritat. Quedem quan hem de quedar, tots tenim família, tenim feines... Quedem quan hem de quedar i quedem puntuals i fem la feina, no anem... Jo sé de que hi ha gent que pues, igual queda i se'n van a fer cerveses, però nosaltres les cerveses les fem en un altre moment, que també ens agrada, eh? Però quan quedem, quedem i bé, sempre estem planejant alguna història i és bonic, i el dia que s'acabi això, pues s'acabarà Guardafuego, segurament. Però sempre estem trastejant alguna història. Ara estem fent la tercera gira, per dir-ho d'alguna manera, perquè vam fer dos gires amb l'últim disc per tota la península, i ara està fent una tercera gira, tot el 2026, que ja hem estat a Burgos, Madrid, València... no sé, és que ja ni... Bueno, hem estat molts llocs, encara hem d'anar a Extremadura, a Benicàssim, Castelló, també, aquest any encara, i sempre estem barrient alguna cosa. Aquest any, el desè aniversari, hem tret tres cançons, hem tret dos cançons, encara ens queda una per treure, però segurament quan acabi la gira pues, començarem un altre cop a composar i a planejar coses. La qüestió és que sempre estem fent alguna cosa, i crec que això és important.
0: I aquí no toqueu, a Catalunya?
1: Doncs de moment vam tocar, i és curiós, és molt curiós, perquè no sabe per què no... I tampoc vinc a plorar, perquè sembla... Ja vaig anar a la tele i vaig plorar.
0: Però és que... El que pots fer és un macabre en Déu.
1: No.
0: No ploris, emprenya't.
1: No, mira, vam presentar...
0: Està vigilant la policia i ara ens mira malament.
1: Vam presentar... vam començar l'any, si no recordo malament, el primer concert va ser a Hospitalet de Llobregat, a una sala mítica que és l'Oncle Jack, i ho vam fer amb l'acústic. Abans d'acabar l'any, tocarem al Vendrell, sí o sí, això sí, passa encara, no ho puc dir, ni sé del cert on serà. Yeah. Abans de que acabi l'any, tocarem al Vendrell, segur. Però encara no hi ha res lligat.
0: Pues que jo que no estic bé...
1: I després, el que són les altres comarques, doncs aquest any, per exemple, pues no les hem tocat molt. És curiós, perquè no serà perquè no hem posat interès, però hem tingut alguna oferta o contraoferta que no hem pogut acabar de lligar a pobles de la comarca, i després és molt curiós que ara anem a Càceres al juliol i en bones condicions a una sala que sempre hi va gent els caps de setmana, que això per començar ja no ho tenim aquí. No tenim aquesta...
0: Bueno, al Vendrell no tens una sala on els caps de setmana sempre hi va gent.
1: Bueno, tenim petits locals, tenim el Local Biker, tenim l'Alternativa, no estem tan mal, que deia aquell, no? El que passa és que, per això, nosaltres al final som carn de biker o d'alternativa, al final hem acabat, ara el racó també han començat a fer concerts, jo vaig estar l'altre dia i estava a tope, o sigui que molt bé. Sort d'aquestes propostes privades, que encara mantenen la flama de la música d'autor. Però llavors, el que és sorprenent, que llocs com a Càceres, que no ens coneixen de res, perquè nosaltres, si fóssim una banda de versions o un grup tribut, és molt fàcil vendre't.
0: Quina ràbia, eh?
1: No, bueno, sí, no, sí, clar, però bueno, les coses estan com estan. També pensa que la persona que té un negoci ha vist que, que posar un tribut de Fito o d'Héroes del Silencio ven a 10 vegades més cervesa que posant un grup com a guardafuegos.
0: Això ho fan els ajuntaments, també.
1: Ara ho estan fent, segur. I tindries que veure els catxers dels grups de versions. Ja. I dintre d'aquests grups, quins sonen i quins no sonen.
0: Ja.
1: Clar, perquè ell ja és gato por liebre. Llavors, no sóc jo qui hagi de criticar, perquè també em poden criticar a mi. Però el que passa és que amb les cançons de fa jo, jo et puc dir, bueno, és així de dolenta la cançó. Però si tu fas una cançó d'Héroes del Silenci i no dones una nota, no sé, potser tu hauries de mirar.
0: Bueno, però si tens, si tens balena i vas com...
1: Com el bumbulí, no?
0: Pots
1: fer el merdes amb les teves cançons, però no amb les d'una altra. Una mica de respecte, jo diria, però vaja. Cadascú que faci el que vulgui. No, doncs pues això, que per una persona que té un local i que té un negoci, doncs pues és més fàcil. Que ho facin els ajuntaments ja és el colmo dels colmos. Jo no estic d'acord. Tampoc crec que hi hagi d'haver-hi una llei que digui tributs no, però moralment o èticament, per exemple, ja et dona a veure, no? Hi ha sales que no programen grups tributs, i estan allà, i nosaltres hem estat en aquestes sales, i no programen, i estan cada cap de setmana, i també és cert, ara fa poc va tancar, no? És incert el futur de la Traviesa, la Torredembarra. És una de les sales més longeves que hem tingut aquí, ha estat 47 anys.
0: I ho anem més d'una vegada.
1: Sí, ja vam tocar 6 vegades. De fet, l'últim dia que vam tocar, el dia següent, van tancar. Ja ho teníem programat. No, es veu que no va ser perquè nosaltres toquéssim. De fet, vam celebrar el 10è aniversari allà i vam fer sold out, va estar superguai.

0: créixer aquest projecte. Les coses no surten soles. Llavors tot és molt, molt complexa. I com he dit abans, avui en dia la gent el que vol és menjar ràpid, música ràpida, i tot ràpid.
1: No va dir una altra cosa, però és igual. Rosendo, què sentiu a la furgoneta quan aneu a fer un vol a Càceres? Què sona?
0: Mira, que sona de música.
1: Sí, sí, que no sigui vostra.
0: Si estiguessin els meus companys, et dirien a l'unisono Radio Rosendo. No em deixen, no em deixen parlar perquè diuen que casco molt i estic taca, taca, taca, taca.
1: Condueixes?
0: Bueno, conduïm els quatre i està molt bé perquè, clar, si anem, jo què sé, aquest any a Sagunt, pues un condueix una hora i mitja i l'altre una hora i mitja i després ha de tornar els altres dos i es fa molt ràpid. I a Càceres pues conduirem els quatre una hora i mitja, dues hores cadascú. I és molt fàcil, perquè dius, jo ja he fet el motor i jo es veu que xerro, bueno, diuen que xerro molt, no paro, sempre tinc el Marc. Bueno, nosaltres dormint, estem dividits per darrere sol anar a l'Uri i el Miquel, i el Marc i jo davant, i Radio Rosendo va posada. Però de música podem dir que la banda sonora de la gira del 2026, de Guardafoc, seria l'últim disc de 091, oh, Espejismo número
1: 9. I què tal?
0: Uau, bestial. Ho ha recomanat el Marc, jo me'l vaig portar al cotxe.
1: Ara ens hauríem de posar a cantar a la Torre de la Vela. 091.
0: Sí, sí.
1: Que guai.
0: Mira, havia pensat de posar en el repertori que fos del siglo XX.
1: Ah, clar.
0: La Torre de la Vela també és una de les meves preferides.
1: No són tan diferents, eh? De 091 hi ha un algo.
0: Alguna vegada m'ho havien dit, ara que ho dius.
1: Ara que m'ho dius tu, jo hi penso.
0: Sí, també m'havien comparat a vegades amb el... Saben les distàncies per mi, perquè per mi és un gran, amb Lapido, que és el seu compositor.
1: Sí, clar. Que també té discurs sol i...
0: Per mi m'agrada més que en banda. A mi ell com a compositor i defensava les seves cançons, que té un munt de discos, a mi m'agrada molt.
1: I a casa, com és la teva discoteca?
0: És molt clàssica. El que passa que hi ha molta música en català i en castellà, perquè sempre he parat molta atenció al missatge, però clar, hi ha també molts clàssics de la Creedence, de Neil Young, de Rory Gallagher, sempre m'ha agradat molt, i després pues, de tota la música en català d'aquest estil, no? Pues, Txeri Ballester, no sé, inclús ja, tinc discos de Miquel Gil o tinc discos d'Antonio Font, però també tinc discos pues, ja sé, des de grups molt poc coneguts com La Vaca Azul o Els Sobrinos, que són grups de fa 20 anys, ja està M-Clan, tot el que es podia dir rock en castellà i en català.
1: I de gran què vol ser?
0: Una bona persona.
1: Jo crec que això ja ho tenim assegurat. No pregunto res més. Rosendo, gràcies per convidar-nos a viure el poc que queda de la música i per mantenir aquesta bandera de l'esperança musical.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ciao.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous.

0: de 9:45 a 10:45 de la nit, i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la ràpida a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrant a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que a aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemany ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogó del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb l'incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà, el tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens demana, que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només 2 partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 1:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per la

0: Eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauró, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. Al filigrana arriba la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
1: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
0: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els dos directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació de Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Com és que quiere colgar los hábitos?
6: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrat a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí, la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni a on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans d'Aixís a Catalunya, després de localitzar 9 tones de...

0: Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
1: També en futbol, demà diumenge a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit de Nadal, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
1: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles per de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
1: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser una gran defensa al conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
1: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
1: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
1: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
1: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei Lliga Masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
1: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
1: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A un quart de set, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit

0: dit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
1: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
0: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda hi ha en directe per La Xarxa Més arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maura i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
5: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: revés.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Ràdio El Vendrell. El 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.

0: El cafè literari amb Aron de Balaguer.
1: Bona nit a tots. Avui, dimecres 3 de juny, en set amb una nova edició del cafè literari, era primera d'aquest mes, en tot volia explicar-vos que aquest divendres 5 de juny era el que organitza l'acte de lliurament des 36 premis era crítica dels escriptors valencians i era homenatge a Mercè Viana. Era vellada consistís en un sopar era Sala Astúria de l'hotel Only You, plaça de Rodrigo Botet 5, conduït per Cristian Llorenç. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvinguts a una nova edició del cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I en aquest primer programa del mes de juny volem recordar els naixements de Mònica Maron, escriptora alemanya que va néixer a Berlín el 3 de juny de 1941, i de Micaela Murgia, escriptora, dramaturga, crítica literària i tertuliana televisiva sarda, que va néixer el 3 de juny de 1972 a Cabres i va morir el 10 d'agost de 2023 a Roma. Doncs des d'aquí ens en recordem de Mònica Maron i de Micaela Murgia.
0: Recomanacions digitals.
1: I comencem, com sempre, pel poema El Roig Trofeu, que és un sonet de Pere Cometxe, Pere Cometxe Instagram. Si em cal optar entre vida anodina o jugar-m'ho tot amb vaga travessa, fugint del caleu fred de l'herma senda, res demorarà que trigui en la cruïlla i en agònic clam que el cel s'enfila, ara que sé que ets carn i no falàs idea, tot i el temor errar en la tria cega, folla imploraria resposta afirmativa, reptant la por que avui, amb lacre als llavis, gustós desoiria consells doctes i savis, bandejant la pau per heure el roig trofeu, doncs només espero el gest que em salvi, redimint-me de tant insults naufragi, i tot ho daria per un únic petó teu. I seguidament, Moviment de calma, que és un relat de mots silenciats a Instagram, coneguda com a mots/silenciats. Enmig de tu, respir, em dones una calma inhumana que renés de les teves fulles, les teves branques, les teves terres i muntanyes. Com allò que està en constant moviment pot asserenar tant? Les abelles polinitzant d'una flor a una altra, els ocells removent les branques dels arbres quan aterrem o emprenen el vol. El vaivé de les fulles dansades pel vent, els reflexos del sol il·luminant les teles aranya, de les branquetes dels arbres fent-les brillar. Si fixo la vista en un punt de la natura, ella em fa veure que res és estàtic, i tot i així em sento embolcallada per una pau que cap altre lloc em dona. És un moviment constant on cada animal, insecte o vegetal sap perfectament quin és el propi pas. Tot té un objectiu, un ordre, fins i tot la papallona que vola esvalotada d'aquí cap enllà té clar per què ho fa. I enmig de tot aquest moviment, un cor que batega lenta, però intensament, alimentant-se de cada olor, cada so, cada sensació que li regala la natura, sense demanar-li res més a canvi. Tan sols que en sigui part.

0: Entrevista.
1: I avui tenim un noi nascut el 2002 a Palma, anomenat Jeroni Masfiol, que estudia Filologia Catalana i Filologia Hispànica a la UAB. És poeta, ha publicat Castiga la Fera, llibre guardonat amb el 5è certamen d'art Salvador Iborra de Poesia, el 2022, del qual en fou finalista l'any anterior. En paral·lel, en la vida cultural de Mallorca i Barcelona, hi participa activament. Per exemple, l'autor ha estat desenvolupador del podcast literari Nini, en cooperació amb Martí Grimal i Sofia Lozano. Pel seu primer llibre de poemes l'entrevistem i parlem amb ell sobre poesia glosa, sobretot sobre el podcast i molt més.
2: No, moltes gràcies per haver acceptat l'entrevista, Jeroni.
3: Hola, moltes gràcies per això.
2: Parla'ns de Castiga la Fera.
3: Bé, Castiga la Fera, jo sento dir que és un viatge que intenta explorar, que viatja cap a aquesta acceptació de la maldat humana. És un estudi també de la maldat humana, de la consciència d'aquesta maldat i després cap a les seves conseqüències, no? I és això on ve aquest càstig. Castiga la Fera és això, és un jo poètic que assumeix la seva maldat i després en vols les seves conseqüències. I jo m'escriviu un poquet així.
2: És el teu primer llibre de poemes, s'entén?
3: Sí, sí. Ja n'havia escrit de coses, però és veritat que és el primer que té com a unitat de llibre i el vaig escriure pensant en una unitat.
2: Quins autors has llegit que t'han influenciat per escriure aquest llibre?
3: Jo crec que és l'autor que més se veu a nivell forma i a nivell vocabulari i tot, podria ser Jaume Sepota Lloga. Crec que si veu bastant clar que jo, també va ser un moment que jo vaig discutir aquest autor, me va apassionar bastant, i és un poquet així, no? Després, altres autors, no sé, podríem dir-ne... també vaig veure molt de realisme dels anys 50, de Joan Oliver, del primer Gabriel Ferreter, sobretot de Joan Oliver, que és a dir, Pere Quart, no ho sé, jo això et veig aquí un debat, molt bé, si és Joan Oliver o Pere Quart, crec que és Pere Quart.
2: Sí, és Pere Quart en poesia, Joan Oliver en dramaturgia.
3: Sí, bueno, jo sempre m'ho he dit amb això, és veritat que, bueno, està mal, pots estar mal, però sí, Joan Oliver sobretot, amb aquesta exploració com a la maldat, no? I també altres autors de manera més contemporània, per exemple, hi ha una autora mallorquina que es diu Laura Torres Moussà, que també m'agrada molt aquestes poemes que té, no? Aquesta visió com a més d'abstracte de tot, com a de reflexió, més que de no ho sé, d'exploració de sentiments. M'agrada aquest tipus de poesia.
2: Abans parlàvem de com et vas introduir en la poesia, per explicar als oients.
3: Sí, jo és això. Jo tinc una amiga que es diu Cecília Navarro, que bé, que és una amiga tota la vida, i ella és això, ella va tenir com va estar molt atrescada, perquè també va fer un curs, i va començar a ensenyar un poquet tot això, me recomanava llibres, i era així. I va un moment que jo, jo què sé, vaig despertar un poquet aquest interès, jo havia escrit algunes coses més de contes, i això, tothom comença a escrivir contes. I vaig passar a la seva poesia perquè m'apareixia com la millor manera d'expressar els sentiments que jo tenia en aquell moment. Ara ho poden dir, tinc una altra visió completament diferent d'aquesta poesia en aquell moment, però m'apareixia com una...
2: En quina edat, més o menys?
3: Això és que tenen 16 anys, 17, sí, exacte.
2: Veiem que tendeixes a fer una poesia bastant formal, no com l'últim Salvador Iborra de poesia,
3: que
2: és més, diguéssim, més estil Joan Brossa, per exemple.
3: Sí, jo és que en realitat faig d'aquesta poesia més lírica, més enjumada i clàssica, que ja no sé si aquí és clàssica, però bé, és a dir, era com a més, bueno, més reflexiva i més lírica, jo crec, de moltes maneres, sí. I clar, jo no som gaire experimental, en realitat. En general, no som gaire experimental. M'agrada jugar amb la forma, m'agrada jugar amb el so, però és el que jo no. I som molt pensat que també és vocabulari, que tinc un vocabulari molt més solemne, jo no és el que no sé, no posaré altres coses, no sé, jo som molt més solemne.
2: També hem vist que conserves en certa manera, fins i tot en poesia, els trets i dialectals de baleàric.
3: Uf, però és aquí un tema. No, jo som molt partidari d'això, és a dir, crec que som molt partidari d'això, perquè crec que molts autors mallorquins o baleàs, o sigui, cauen en en això, en imitar un accent central totalment impostat, quan en realitat les nostres formes, a nivell verbal i sobretot de formes verbals, són completament vàlides, bàsicament perquè és que CIEC, l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, segueix la normativització del català a Mallorca, a la UIB i a la Universitat de les Illes Balears, i aquesta universitat accepta totes aquestes coses. Jo crec que també va relacionada a un tema de recitat, no? Jo veig molt, és a dir, quan estic escrivint, normalment recit mentre escric, i clar, seria com completament impostat, per tant, no ho sé, jo som molt cap quadrat i jo m'agrada tot, ben mallorquinitzat, de vegades tocar coses que no sé fins a quin punt dic, però jo tot, super mallorquí.
2: Mallorca és coneguda com a terra de glosa. Has participat alguna vegada en algun certamen de glosa o en algun esdeveniment d'aquest tipus?
3: No, jo vinc de família de glosadors. Això és una cosa que sí, el meu predis, el meu avi és glosador, els meus cosins fan molta glosa. Alguna vegada l'he feta, però no m'hi especialitz, perquè també és això, és molt complicat, és improvisat, jo no som gaire improvisat, jo som molt més de... I crec que no, és diferent. Jo me'n recordo en un primer recital que vaig fer en el meu poble, el meu avi, que és això, escriu glosa, m'ha dit, tu i jo ben bé no fem el mateix. Totes les coses, no fem el mateix. Jo no dic que no ho faig bé, però no fem el mateix. I tothom agraciós. I jo crec que són coses separades que poden veure l'una de l'altra, però hi ha autors superxulos que mesclen totes dues coses, com el Miquel Àngel de Grobé, crec que és Miquel Àngel de Grobé. Però crec que ho faria dues coses separades. Jo, si un cas glòs, ho faria com a divertit, com un vermut i de riure. No ho faria com a de manera important.
2: Quina poesia dels clàssics és la que més t'ha cridat l'atenció?
3: En tema referents com a per escriure o en general?
2: En general.
3: És que això és molt complicat, no? Sí, mira, per exemple, vaig fer una assignatura de la carrera de és que sonava molt bàsic, però Ausias Marc i la poesia europea, la millor assignatura de la carrera, i mira que jo som de més de llengua, però Ausias Marc m'ha encantat, sobretot explicat per aquest professor Lluís Cabré, m'ha encantat moltíssim. No diria que m'ha influenciat, perquè és això, és que ho vaig escriure fa un parell d'anys i aquesta assignatura l'he tingut de fa poc, però aquesta m'ha agradat molt, Ausias Marc. També és això, els anys 50, amb aquesta poesia, per exemple, m'agrada molt la poesia de Miquel Bauçà. Sí, de segle XX és això, Miquel Bauçà, m'agrada molt el Valor Espriu. Jo tot això de postguerra m'interessa. I després, clar, Miquel Bauçà és un poc posterior, és la veritat. Però bé, per allà, tot aquest món del realisme, també hem esclat amb l'existencialisme, dels anys 60-70, m'interessa. I després d'allò m'interessa molt la literatura actual. Jo el que llegeixo normalment és això, és poesia actual. I poesia actual m'agrada molt... Ara ja m'ha sigut a l'ordre, tinc un poquet de percat, que però vaig llegir molt, ara ja no llegeix tant, però per exemple m'agrada molt Maria Sevilla, m'agrada molt Laia Llobera, m'agrada...
2: Rabassa, Carles Rabassa?
3: Carles Rabassa he llegit només un llibre, però també m'agrada, és a dir, he llegit el Calle Formentera, i el vaig llegir l'any passat, però també crec que tinc coses diferents, no? I el Mesquida m'agrada molt, ara l'he llegit bastant i m'agrada. I Carles Rabassa, però també m'interessa. Sobretot, clar, que jo vaig dir el que era formatera. T'hauria de descobrir més, és perquè jo no m'agradaria gaire, no? Pau Badell, que també és un autor mallorquí que també està molt bé. Sí, estic dient nou, però és veritat que jo, sobretot, llegisc això, literatura actual.
2: Tens previst escriure alguna altra o...?
3: Bé, jo ara, bueno, estic molt d'escriure un monocoros. Jo ara fa poc he acabat un llibre, però no sé què. Bueno, encara queda molt de temps perquè, és a dir, queda com... S'ha acabat com a molt el dos i necessita com a una mica de calaix i una mica de revisió. Però sí, jo estic escrivint, el que passa és que és una feina molt complicada perquè està tota l'escola escrivint, dubtant, no sé què, te presentes un premi al perd. Bueno, és una cosa molt complicada. Però sí, jo ara tinc una cosa en mans, però necessita calaix i revisió.
2: Tu, en un futur, com t'hi veus? Ensenyant i després... I combinant l'ensenyança amb l'escriptura o...?
3: Bé, jo, és a dir, clar, jo si tingués una vareta màgica, si tingués una vareta màgica, jo és això, jo ara vull especialitzar-me en lingüística teòrica, en sobretot en ciutats, i m'agradaria això, estar fent... És molt llarg, però m'agradaria això, fer una universitat, fer carrera acadèmica, pot ser aquí o, si no, a la Universitat de les Illes Balears. Veig la poesia com una cosa com a més complementària, que no toca física, és a dir, poesia també, és a dir, bueno, no té res a veure en realitat, és a sintàtica teòrica, però explora tot aquest mateix nivell de llenguatge, no? I per tant, t'agradaria això, complementar-ho d'una manera secundària, també perquè és que és això, tu escrivint no te pot conyar sa vida de cap manera, és a dir, no hi ha ningú, però has de treure quatre llibres d'assaig com a per publicar, i segons quin llibre, perquè si publiques quatre assajos i de llibres de poesia no te conyaran sa vida. Per tant, jo ho veig més com una cosa que ha de ser complementària, com tothom, en realitat. Imagina això, jo no vull deixar per cara sa poesia, és veritat que ara mateix està com un moment com molt, que ho he deixat una mica de banda, però és un món interessant, m'agrada, és a dir, perquè te fa qüestionar-te coses, te fa pensar d'una manera diferent, no? No d'una manera com a tan racional, perquè, sinó que te fa cercar nous camins a partir de noves imatges i crec que és una manera molt interessant de pensar i no la vull deixar per cara. Per tant, però és això, és també una cosa complementària o paral·lela.
2: De fet, dius això que és filosòfica, la poesia, alguns poemes, de fet, sobretot dels primers, només a través d'esqueixar-me les genives i queixar-me els cons dels meus germans i germanes, només el que he aconseguit descobrir que algú de la sang és repugnant. O la immortalitat s'escampa, es desprèn del meu cos i tinta. Cadascun dels meus contactes, cadascuna de les meves accions, de la tonalitat de la pell de la cera.
3: Sí.
2: Realment són poemes que has de llegir diverses vegades per acabar d'entendre el significat.
3: Sí, jo... Més que establir un significat, m'agradava com la idea de proposar imatges i proposar reflexions, no? I que tots els llibres se llegissin com a, més que les preguntes sobre quin és aquest, en aquest cas, l'origen de la maldat, sobre com estem, és a dir, quina és la nostra actitud davant d'una maldat, no? És a dir, com a, quina és l'actitud que prendríem davant d'un acte que podria ser qüestionable, no? I vaig caure amb això, en aquest món... és un poc més abstracte, relacionat d'això, animals i persones, perquè jo, bueno, aquesta tècnica de llegir el llibre que se m'ha dat en realitat ve de ser inconscient, és a dir, de no saber què estàs fent, i és en el moment en què ets conscient, en el moment en què ve aquest càstig, no? És en el moment en què ve aquest càstig i és això, que pots sentir malament o rebre les conseqüències d'aquesta maldat. I per això jo, clar, vaig haver d'agafar, per això, una forma un poc més abstracta. A vegades he pecat. Per exemple, en el nou llibre que he pecat una cosa massa abstracta i no s'entén res. Però, sí, jo tinc això, que és una cosa molt més filosòfica perquè vaig escollir-me com això, com una forma de pensar, no? O de reflexionar. Una sèrie de, posar-te una sèrie de preguntes i respondre-les a partir d'imatges i de suggeriments més que en frases o en statements, no? En declaracions.
2: Podríem considerar que estic a la fera com un antídot contra els totalitarismes?
3: No sé fins a quin punt. No sé fins a quin punt podria fer-ho. És a dir, jo, la meva proposta, és a dir, jo el que volia era fer, sí, l'antídot no, però sí que pot ser, és a dir, més aviat seria un interrogant cap a bueno, que tenim moltes coses establertes sobre què som... Bé, que quines conseqüències hauria de tenir els actes que són dolents o que són qüestionables i que moltes vegades, jo sí que crec que és, a dir, és un convit a la reflexió sobre aquests temes i és exactament això el que volia fer jo quan estudia, perquè jo vaig començar a qüestionar sobre el tema de bueno, punitivisme, era com una idea com que tenia molt clara, no? Que jo som una persona que, bueno, en aquell moment, quan l'escrivia, m'estava castigant molt de jo mateix i jo pensava, i per què estic fent tot això? És a dir, què està passant aquí? Crec que, per exemple, són debats que s'haurien de tenir i que moltes vegades no s'estan entenguent. I jo volia fer la meva petita coseta de posar els debats sobre la taula, que no sé fins a quin punt l'espera això, no és rellevància. Però, per exemple, l'altre dia, clar, jo encara està vigent aquests temes de punitivisme, no? Per exemple, l'altre dia vaig llegir un article en el Diari de Balears, d'Anna Maria Llebrés, sobre el tema de la violència masclista i sobre quina és l'aproximació que s'hauria de tenir des del moviment feminista. I això és un debat, en realitat, bastant vigent. És a dir, s'hauria de tenir una visió punitivista amb les persones, amb els agressors o amb qui sigui, amb els actors de violència masclista, s'hauria de tenir una visió punitivista, això és la solució. I ella deia que no, que s'hauria de fer una revisió i que en realitat en el seu sistema penal hauria de ser de reinserció més que de, bueno, de justícia de reinserció més que de justícia de càstig. Però clar, això és un debat que en realitat se té però no se té i encara hi ha molt de por sobre això. Per exemple, en aquest moment en el moviment feminista se veu claríssim i crec que moltes vegades estaria bé, jo tampoc no volia les persones feministes o el que sigui, com han de pensar. Però sí que volia iniciar un poquet aquest pensament sobre fins a quin punt el punitivisme o la justícia de càstig és la solució real cap a un problema ètic. Perquè són persones i moltes vegades és això, la maldat ve de la inconsciència i a partir de la consciència podem saber que és... No ho sé, és a dir, jo tampoc no volia fer... Bueno, ara aquí m'he estudiat un poc, però no era una cura, sinó més un convit a reflexionar sobre aquests temes. Que toca moltes vegades se nos passa per davant i toca això, és a dir, jo crec que si ara anéssim a un institut i demanéssim qui està a favor de la pena de mort, no ens sorprendríem, perquè també ens hem de explicar bé, crec. I clar, la pena de mort és una cosa absurda. No ho sé. Estic aquí un poquet. Però crec que s'està bé reflexionar sobre aquests temes, perquè això, moltes vegades els discursos m'ho venen tots sols, perquè també hi ha gent molta de ràbia o molta justícia de la venjança, i és com, anem a pensar un poquet en fredor.
2: Doncs, moltes gràcies.
3: No, gràcies a Marta.
2: I esperem veure'ns aviat.
3: Vale, perfecte. Moltes gràcies.
0: Clàssics per a tothom.
1: I la primera recomanació que us fem avui és La guerra contra el rei de Castella, 1356-1366, de Pere el Cerimoniós. La crònica del rei Pere el Cerimoniós és la quarta i última de les grans cròniques catalanes medievals. Raül Garriga Said n'ha adaptat al català modern el darrer capítol en què el monarca narra la guerra contra el rei de Castella, Pere el Cruel. Un conflicte en què aflora la vella i novíssima qüestió de l'hegemonia peninsular. El Cerimoniós, després d'enumerar els diversos assassinats ordenats pel rei de Castella, que inclouen la seva tia i la seva mateixa esposa, transcriu la carta de desafiament del Cruel i l'intercanvi epistolar que se'n segueix. A continuació, descriu les diverses etapes d'una guerra plena de traïcions i girs argumentals, destacant que el rei de Castella no confia en els seus mateixos homes i evita totes les batalles campals amb el Cerimoniós. El relat del rei Pere, dotat d'un punt de vista molt personal, ens fa reviure un episodi fonamental de la nostra història que ens ajuda a entendre el present. Seguidament, llibre del rei en Pere, de Bernat Desclot. La crònica de Bernat Desclot és una de les quatre grans cròniques de la literatura catalana medieval. El principal protagonista de l'obra és el rei Pere el Gran, 1240-1285, model de cavallers, la tomba del qual es troba al monestir de Santes Creus. En el llibre del rei en Pere, Desclot narra la seva versió, sens dubte molt pròxim al rei, dels fets que es desenvoluparen arran de les vespres sicilianes, la revolta contra els invasors francesos i el subsegüent oferiment de la corona de l'illa a Pere, casat amb Constança de Sicília, va generar un greu conflicte amb els Anjou i els seus poderosos aliats, la monarquia francesa i el papat. Desclot recrea amb un notable sentit literari alguns dels esdeveniments que es van produir durant les hostilitats, com ara el conegut desafiament de Bordeus, la invasió de Catalunya pel poderós exèrcit francès, l'heroica defensa de Girona, diversos enfrontaments navals en què sobresurt la figura de l'almirall Roger de Llúria o la desfeta francesa al coll de Panissars. L'edició es presenta en un sol volum amb

i dedicat exclusivament a l'amor Eros, de què es té constància. Aquesta denominació científica remet a la malaltia d'amor, a la passió amorosa de què parlen els poetes medievals. Arnau explica els sofriments als enamorats, d'acord amb les teories mèdiques de l'època, i proposa alguns remeis per a aquesta afecció que es considerava potencialment mortal. I, finalment, Desconhort de Nostra Dona, de Ramon Llull. El Desconhort de Nostra Dona, 1294, és de les poesies de Ramon Llull més arrelada a la tradició i alhora una de les més originals. L'obra s'ha d'incloure en la tradició del Plany, de Maria, corrent literari difós per tota la cristiandat que narra de manera dramàtica la crucifixió de Crist, a través de la veu de Maria, però també és una de les obres lul·lianes amb menys contingut d'art, per tant, original, dins la seva producció fonamentada en l'art i la creació d'un llibre, el millor del món, per a la conversió dels infidels. En aquest poema, l'art es deix de banda per mostrar tot el dolor i el sofriment que va acompanyar la Verge en el moment més dramàtic de la seva existència terrenal. Maria mostra tot el seu costat humà mentre veu com Crist és escarnit, torturat i finalment mort. I és a través dels ulls de Maria que nosaltres, oïdors, espectadors, veiem l'episodi evangèlic i hi participem. El Desconhort és compost de 32 estrofes monorimes de 12 alexandrins, un vers usat típicament en els poemes narratius i en les cançons de gesta perquè permetia, per la seva allargada i el ritme solemne, de donar gravetat i èmfasi als esdeveniments narrats. L'absència de l'art lul·liana en aquest poema facilita molt l'accés al text, que demostra, en canvi, les grans capacitats poètico-literàries del Beat. Escrit en occità, s'ofereix una versió original i en traducció catalana en prosa. El text s'apropa a les laudes dramàtiques de l'àrea italiana, cosa que permet imaginar-ne una possible realització per a teatral. L'edició es presenta amb ortografia normativa i amb notes explicatives que ajuden a contextualitzar històricament els esdeveniments que s'hi narren i aclarir passatges dubtosos. Les quatre recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a la pàgina web de l'editorial Barcino. I abans d'acabar el programa d'avui, us volem llegir dos poemes més de Vincles, de Feliu Formosa, i del Cançoner, de Feliu Formosa, també. Doncs, aviam per qui ens havíem quedat. Llegirem el setè poema de Vincles. No pas donar-te ànims amb tanta insistència, sinó compartir amb tu el dolor que vivies, era el que demanava el silenci eloqüent de la teva mirada. La meva impaciència per recuperar un temps de joia i d'esperances em va impedir de viure com calia un amor, viscut en companyia, en unes condicions noves que ens imposava la teva malaltia. Et volia com sempre, i em deies que, com sempre, els teus ulls em miraven, ara el penediment tot hora m'acompanyava. Compartíem mitja hora de viatge amb el tren, que ens duia a tu i a mi a feines molt diverses. Jo volia encetar un tema qualsevol més aviat banal, sempre tenint present l'efecte que em unia a tu de feia temps. Però tu, Gabriel, vivies sempre immers en les múltiples tasques que tan pregonament t'induïen com Kafka a ser literatura. Per això, quan el tren ja estava en plena marxa, tu, sense més preàmbuls, entraves en matèria. I, de Cançoner, us volem llegir dos poemes més, el primer dels quals: si per tot deixes senyals, com és que no et puc haver? Si encara em parles de nit, per què haig de viure despert? Si no sento el pas del temps, per què no em dius si tu et sent, si tu el sents? Si vull confondre'm amb tu, per què m'haig de desdoblar? Si me vinc a recordar, per què m'haig de destruir? Si has doblegat aquest full, per què no em dius què segueix? I finalment, preguntaràs si guardo la memòria de tu i et respondré: foll d'impotència, he assassinat el mar. I no sabrà ningú que ets el meu còmplice. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Vuelvo a empezar. Cielo gris. Vértigo dentro de mí. Siento paz.

0: Lights, camera, action.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: ันใน
1: Se la faccio, el programa de Ràdio del Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio al Vendrell. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 2:15 a 11:15 de la nit i els dissabtes de 10.

0: Sara Davici, Serena Brancano, una musica tropicale, bene, perché come la Puglia, il paradiso della carne.
1: No. Ovviamente solo un troschista poteva dirlo questo.
2: Prima di venire gli ho detto... ni se t'acudeixi dir allò que et va dir Samuel,
0: un sardo
2: hòspite qui i ha dit la Puglia de la Piccola Jamaica, no?
0: Sí.
1: Questa risata lo niega tutto,
0: e questa è questa le cose che io imparo in questo programma,
2: perché gli ho detto
0: bene. Firmes, silenci, 80 anni de la República Italiana, amb l'Arcís Pallarès Domènech.
3: Bona tarda, amiche i amici, ascoltatori i ascoltatici de Ràdio El Vendrell. Aquesta setmana ens connectem des de Roma, des del Fòrum Imperiali, per parlar-vos d'una efemèride destacada: la commemoració del 80è aniversari de la República Italiana. El passat 2 de juny es van commemorar 80 anys del naixement de la República Italiana, una data clau que marca el pas de la monarquia a un sistema republicà després de la Segona Guerra Mundial. Cal remuntar-se al 12 de juny del 1946, quan els italians i les italianes foren cridats a un referèndum històric per decidir el futur del seu país. D'una banda, continuar amb la monarquia del Savoia, o, d'altra banda, apostar per una república. La votació es va produir en un context de reconstrucció nacional i de profund canvi polític i social. Després de dues dècades de feixisme i el ventennio de Mussolini, i del conflicte bèl·lic més important del segle XX, la Segona Guerra Mundial. Els resultats van ser clars. Tot i que ajustats, aproximadament un 54% dels votants es va decantar per la República, mentre que prop d'un 46% va optar per mantenir la monarquia. Amb aquest resultat, Itàlia iniciava una nova etapa democràtica i el rei Umberto II marxava a l'exili, posant fi a la monarquia del Savoia, que havia unificat el regne d'Itàlia. Però aquesta fita històrica té un altre element fonamental, sovint destacat en les commemoracions. Fou la primera vegada que les dones van poder votar a Itàlia. En aquell referèndum del 1946, milions de dones van exercir per primer cop el dret de sufragi universal, convertint-se en protagonistes d'un moment clau per a la democràcia del país. Aquesta participació va marcar també un abans i un després de la vida política i social italiana. Enguany, en el 80è aniversari, s'han celebrat els tradicionals actes institucionals arreu del país, amb especial rellevància a Roma, a Fòrum Imperiali, l'avinguda que connecta el Colosseu amb la Piazza Venezia, on cada any es fa una desfilada de les forces armades, policies i bombers, i un homenatge a la República per part de les seves principals autoritats. Les celebracions han volgut posar en valor no només el canvi de sistema polític, sinó també els valors democràtics, la participació ciutadana i el paper de les dones en la construcció de la Itàlia contemporània. Des del nostre territori, aquesta efemèride també pren sentit, especialment en un context europeu compartit, on la memòria democràtica i els drets civils continuen sent pilars fonamentals dels nostres països. Malgrat que alguns moviments miren amb nostàlgia un cert passat i somien en fer un salt cap a un nou futur on la tecnologia i l'algoritme s'imposi a la voluntat popular. Així doncs, 8 dècades després, el 2 de juny segueix sent una data simbòlica que recorda com la voluntat popular i un referèndum poden transformar el rumb d'un país i ampliar els drets de la ciutadania. Des del Fòrum Imperial de Roma, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Complimenti, questo è un vero uomo intellettuale che spiega noi le cose importanti. Importante? No, importante la merenda.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa La Música de la Nova Era de Ràdio Vendrell. I tenim un artista que l'admirem, el respectem a parts iguals,

que fa mesos que el volíem posar, i avui tindrem l'honor de que ens visiti musicalment parlant. Començarem primer més suaus, amb cançons més tranquil·les, en aquest cas amb la princesa de la New Age, Enyanny Brownain, més coneguda com Enya, i després dedicarem una bona part del programa a parlar d'un fenomen musical que va canviar per sempre la història de la música contemporània i en general, i més concretament, de la música New Age. Però això serà després. Primer comencem més suaus, perquè anem cap al cel, amb el nostre inici de viatge musical, anem a pintar el cel, tal com diu Enya, amb un títol evocador, que donava títol, valga la redundància, al recopilatori d'Enya, Paint the Sky with Stars, o sigui, pinta el cel amb estrelles.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Us recordo que esteu escoltant el programa La Música de la Nova Era a Ràdio El Vendrell tots els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes també de nit de les 11 a les 12 a través del 107.1 de la FM i a través de la pàgina web que també podeu escoltar www.rtbelvendrell.cat. Ènia, aquesta és la cançó que donava títol a l'àlbum recopilatori Paint the Sky with Stars, o sigui, pintar el cel amb estrelles, una delícia de 16 cançons. La majoria d'elles ja les hem posat aquí al nostre programa de ràdio. Hi ha una que encara no l'havíem posat, que és la que escoltarem tot seguit, abans de fer un canvi total al programa nostre de ràdio per parlar-vos d'un fenomen musical molt diferent. Però de moment ens podem deleitar amb la cançó d'Ènia, Marbre Halls.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Continuem, avui tenim un programa una mica típic perquè hem començat suaus, evidentment, amb Enya, però estem posant... Era un artista que havíem de posar més aviat o més tard i és l'enigma fundat per Michael Cretu. I m'agradaria precisament recalcar el nom Enigma de Michael Cretu perquè investigant he descobert que existeix una banda musical que es fa anomenar Grupo Enigma i que res té a veure amb el projecte musical, creatiu i conceptual de Michael Cretu i companyia. Grupo Enigma no tenen res a veure, és una formació totalment legítima, una formació d'uns quants músics de música clàssica i que es dediquen a fer actuacions de música clàssica. Però s'han apropiat d'un nom i la meva modesta opinió és que no és gaire correcte, no és gaire lògic. Sigui com sigui, no sé el que pensaria Michael Cretu. Sigui com sigui, Enigma és un projecte únic, nascut el 1990, i ell és el arquitecto del sonido. El alma mater de Enigma és Michael Cretu, un músico y productor germano-romano nacido en Bucarest en 1957. Tras graduarse con honores en la Academia de Música de Frankfurt, se convirtió en un reputado productor y artista en solitario durante los años 80. Podríem parlar-vos molt més, però ja us hem parlat una estona. Anem a per una altra de les cançons, en aquest cas del tercer àlbum anomenat The Child in Us d'Enigma, que la traducció seria, hem escoltat abans, Mea Culpa, amb la veu evidentment de Sandra Cretu. Aquesta cançó The Child in Us traduït vindria a dir el nen que està dins nostre. Enigma.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Canviem de registre, canviem després d'escoltar aquestes cançons tan originals i boniques d'Enigma, canviem, ens anem a un ball, a una vall amb núvols, gràcies a David Arkenstone, Valley in the Clouds.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Seguim el programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell i anem a la recerca de la bellesa en cançons tan boniques com la que acabeu d'escoltar i cançons tan boniques com la següent.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: As the wind blows, així com el vent bufa, del genial compositor i multiinstrumentista japonès Kitaro, creador de tantes i tantes bandes sonores, de tantes i tantes músiques de gran bellesa. Us hem parlat en diverses ocasions a les bandes sonores de pel·lícules, sèries televisives i sobretot a les composicions originals, precioses, connectades amb algun ésser superior amb ell que el guia a l'hora de tocar els teclats, segons paraules del mateix Kitaro, i també recordem, evidentment, actuacions en concert memorables del gran geni japonès. Continuem, canvi d'estil, anem a parlar l'artista nord-americana d'origen italià, Susan Ciani, a la qual li tenim un gran apreci i admiració, amb el seu somni amb una zebra de color rosa.

Estem a la recta final del programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell, amb aquesta preciosa melodia, aquesta preciosa música, precisament, de la gran Susan Ciani. Abans d'escoltar, si ens dona temps, a la llista final de, per repassar avui, que tenim uns segons finals, la llista de les cançons, sí que m'agradaria fer una aportació personal, i és que Enigma, com us deia abans, ha marcat la història de la música contemporània, i no només ha marcat a nivell global per les seves ventes i per la influència, sinó és que, a més, resulta que alguns grups van néixer a l'estela del fenomen Enigma. Grups dels anys 90 com The Forest, que va néixer el 1992, Secret Spirit, October Project i molts altres més que hem estat investigant. I després fins i tot una anècdota de que va sortir un grup, una música gravada del coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos 1994. Això és una curiositat. Bueno, la llista de cançons és molt ràpida. Pie in the Sky with the Stars, de Enya, Marble Falls. Hem escoltat de les cançons del grup Enigma, del projecte Enigma de Michael Cretu, Retour to Innocence, Sadness Part 1, Mea Culpa, The Child in Us i Beyond the Invisible. Després ens hem relaxat amb David Arkenston, Valley in the Clouds, Kitaro as the Wind Blows i hem acabat amb Susan Ciani, The Dream of a Pink Zebra. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, amb la selecció musical i parlant-vos, amb molt de gust, el Geroni Turat. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: Bé, potser sí que al final sí que aconseguirem això de perdre por a la tecnologia. Jo crec que sí, amb tot allò que ens explica cada setmana, en principi i principalment en Joan Molines. Com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I que no tingui gelos, també la presentem i també ens acompanya la Sílvia Edo. Sílvia, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Com
5: avui
3: estàs?
5: Avui estic millor.
3: Sí?
5: Avui no em sento... em sento més estimada.
3: D'acord, gràcies. Fa calor.
5: Sí, una mica.
3: Ja us aviso, no ens funciona l'aire.
5: Vale.
4: Bueno, a vegades són els micròfons, altres dies són els aires.
3: Va.
4: Bueno, va com va. Va com va, és una loteria.
3: Correcte, va com va això.

0: els aires no funcionen i per això fa força calor aquí als estudis.
1: Sí, tant veieu la vostra banda despec, com la meva. Això és sauning, està bé, sí. Pel clar, mateix preu gratuït.
0: Sí. Hi ha un petit problema i un handicap, i és que els cascos fan molta calor. Perquè, ah, clar, bueno, tapen les orelles, hacen efecto orellera, sí. I les orelles és un bon dissipador de la calor, si això sabíeu.
2: No,
0: sí,
2: ni
0: sí,
2: idea.
0: Les orelles, per això a l'hivern és bo tapar-se-les, perquè ens refredem més si tenim les orelles destapades, i a l'estiu les orelles ens ajuden a ventilar, com els elefants. Els elefants que ventilen per... No, és veritat, eh?
2: Ja he pres una cosa nova.
1: No, sí, sí. Ai, jo sabia que el cap, els nens...
0: El cap, sí, sí, sí, bueno, tot això, tota la part superior i les orelles, sobretot, perquè que no tenen... Tot són terminacions nervioses o no sé què, no ten, com que no hi ha carnecilla, que tot és cartílac, doncs per això que té aquesta particularitat.
1: Ah, molt bé.
2: Molt interessant.
0: I per això, amb els cascos, encara et fa venir més calor.
2: Sí, però tu tens aire o no?
0: No, no, no.
2: Ah, tu tampoc tens aire.
0: Mira, sentiu, ja sentiu. Ho sentiu? Espera't. Sentiu un rumor de fons?
2: Sí.
0: El ventilador.
2: Ah, és el ventilador.
0: És el ventilador. Hòstia. Segle XXI i estem en ventilador.
1: La tecnologia.
2: Bueno, tecnologia.
0: Són aires molt antics, l'edifici és antic, no poden posar aires nous perquè es trencaria l'estètica d'aquest edifici que està catalogat i és històric. I aleshores, cada any sempre s'espatllen, cada any sempre s'espatllen. Sempre, yeah. sempre.
2: Que sempre s'espatlla vol dir que no comencen a funcionar? O...
0: No, bueno, tenen tongades. Els aparells, quan han de treballar, quan fa calor i han de treballar, s'escalfen i deixen,
2: com els empleats,
0: i deixen de treballar.
2: No? Són com els empleats, sí, van a tongades.
0: Sí. I aleshores, quan han de treballar, quan els hi toca treballar, sobrecarreguen i no treballen.
1: Ui, avui no sóc jo, eh?
2: Bueno, no.
0: Va, fora d'això, que això són interioritats, que està bé explicar-les.
1: Les has exterioritzat,
0: sí, és veritat. No, perquè t'he vist que et ventaves amb...
1: Sí, també tinc la part aquesta de la menopàusia, bueno, eh? I sí, de seguida, entro en calores.
0: Clar. I per això ho comentava. Però va, anem al tema d'avui, que avui és un tema interessantíssim, que tot parteix d'una activitat que es fa aquest dissabte, que ja s'ha convertit una mica en un clàssic comercial aquí al municipi, i del qual això ens pot donar peu a parlar d'altres qüestions. I jo crec que també ens pot donar peu, si us sembla, a parlar això, de tema digital, de les compres, de com està el comerç avui en dia, de com es comparteix el negoci això amb el comerç online, etc.
2: Doncs venim a parlar del Shopping Night.
0: Shopping Night.
2: El Shopping Night.
0: Aquest dissabte, dia 6,
2: sí,
0: torna al Shopping Night.
2: Sí, em sembla que comença a les 6-7 de la tarda, no? Uh-huh. Si no recordo malament, Sílvia?
1: A mi no em preguntis.
0: Sí, mitja tarda.
2: Sí, jo crec que comença mitja tarda sí, i dura fins a mitjanit. Uh-huh. El que nosaltres sempre hem vist és que cap a les 10, 10:30, quan la gent va sopar, ja tot baixa molt.
1: Ja.
2: I fins a les 10, 10:30 ja bastant d'ambient al carrer.
0: I no tornen després de sopar?
2: No, jo crec
0: no,
2: que...
0: No és la intenció...
2: Sí, és la intenció, però si ningú vol obrir més enllà de les 12 i no hi ha festivitat al carrer...
0: Vale, no hi ha... Clar, jo recordo el Shopping Night d'altres anys, o dels primers Shopping Nights, que hi havia actuacions, en segons quines places hi havia actuacions musicals...
2: Sí, però com les havia de pagar... Si no recordo malament, les havien de pagar els comerços, ja, i de més, doncs al final qui et vingui a actuar et cobrarà per hores.
0: No,
2: i si
0: clar.
2: Si el gruix de gent està de 7 de la tarda, suposem, a 10 de la nit, sí, doncs vindrà.
0: Sí, sí, està clar.
2: Doncs vindrà llavors.
0: Està clar.
2: Sí. Digues, Sílvia.
0: Tots comerciants, Sílvia.
1: Sí, això diuen. Sí? No, a veure, en principi el shopping night als inicis començava a les 8 del vespre. Uh-huh. Per això es deia Shopping Night. Llavors, wow, les botigues, tu obries el teu horari comercial normal amb dissabte, vale? I llavors què passa? Pues que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 els comerços oferien descomptes atractius, uh-huh, perquè la gent seguís comprant. Què ha anat passant? Perquè el que parlem una miqueta com tot, no? L'evolució. Llavors els canvis hi són reals. Tots sabem que els dissabtes a la tarda moltes botigues hem anat tancant per diferents circumstàncies.
2: I el Vendrell està mort. Jo els dissabtes a la tarda molts dies treballo a porta tancada, mm, i el Vendrell dissabte a la tarda està mort.
1: Bueno, per sí, això, perquè realment... Bueno, va, anem a posar el meló sobre la taula. Igual ens despistem una miqueta del
2: no passa res,
1: night,
2: però... ens despistem cada programa, no?
1: Però... com vinc jo, potser no, però per què molts dels comerços els dissabtes a la tarda tanquem? Uh-huh. Perquè els canvis de compra i d'hàbits socioeconòmics han canviat.
2: I per què no rentes, entenc, obrir el cost que et comporta obrir un dissabte a la tarda per la gent que et pugui comprar, si no compensa tant que millor, no?
1: Exacte. Llavors aquí venim les noves tecnologies, les compres online, han fet que que moltes persones canvin els seus hàbits de compra, i abans un dissabte a la tarda era també un bon dia per venir a comprar, i es tancava els dilluns al matí, però amb el canvi de compres
2: Sí. Però creus que és pel canvi de compra o perquè no hi ha un atractiu suficient perquè la gent vingui a fer alguna més que comprar?
0: Clar, això, acabem d'obrir el meló a 5 minuts de començar secció.
1: Vinga.
0: Per què Calafell a la tarda sí que està rebentada gent?
2: Bueno, diu Calafell, Vilanova, Torredembarra... Aquests, per la tarda, no sé com els hi van els negocis, però tu vas allà i està ple de gent.
0: Sí, també seria un debat, si la gent realment, aquest volum de gent compra o no compra, però d'ambient n'hi ha.
1: Vale. Una cosa és que hi hagi ambient i l'altra és que hi hagi compres. Calafell, quin horari ha fet des de sempre de tota la vida?
2: No me'l sé.
1: Ha treballat tots els diumenges. Uh-huh. I treballa i obre a les 6 de la tarda o a les 7 i s'està fins a les 12 de la nit. Però això ho ha fet tota la vida.
2: Sí, és veritat.
1: I nosaltres... I a més, és un carrer comercial. Tu te'n vas al poble de Calafell i no crec que sigui el mateix horari que la zona turística.
2: Bueno, i que la feia viscut... Comarruga, i Comarruga no és així tampoc.
1: Perquè Comarruga hi ha una estructura d'urbanització urbanística que no ajunta tots els comerços ni tota la restauració, sinó que està disgregada i dispersa. Vale? I llavors el tema és aquest, no és que Calafell no, ara sí i abans no, és que sempre ha fet un horari diferent al nostre, perquè entre altres coses jo penso, m'estic alterant, ja ho veig, no, jo penso que Vendrell també és una població que és capital de comarca, llavors durant tota la setmana ja està venint, o ara estem perdent la gent que vingui de les comarques a comprar, llavors és realment Vendrell, si volguéssim, podríem obrir de dilluns a diumenge tots els horaris.
0: Ja. O sigui, entraria una altra qüestió, no?, que és el tema laboral, etc. Però, és a dir, no hi ha ambient dissabte a la tarda, però el comerç va com un tro la resta de setmana?
1: Bueno, ha baixat les ventes.
0: Val, pues això.
1: Han baixat les ventes per plataformes. Ara tenim agreujat el tema d'aparcament, que ja sempre ha estat entre cometes, i ara és
2: és
1: molt més problema, però llavors aquí sorgeix. Per què en un shopping night no hi ha problema d'aparcament? Hi ve tanta gent?
2: No, jo crec que el problema d'aparcament sempre està. O sigui, la cosa no és l'aparcament, és que aquell dia tothom sap que és un dia de festivitat on trobaràs més coses a part de comprar, on que si vols comprar coses també podràs comprar-les. Jo crec que al final la gent ve per això, perquè li agrada el fet de que, com ja sap que vindrà gent, doncs si estàs per un lloc que ja coneixes, o si no coneixes, doncs el vens a conèixer i tindràs la part de la compra per qui vulgui comprar, però també tindràs moltes altres coses.
0: Aquesta és la clau.
2: Aquesta és la clau.
0: Tu vas a buscar ambient.
2: Clar.
0: No? Tu un dissabte a la tarda vas a buscar ambient. Purament no vas a comprar, però segurament que si hi ha ambient i això, doncs, molt probablement acabis comprant alguna cosa.
2: Sí, t'animes, ni que sigui, em fa falta això per casa, li fa falta això al meu fill o filla.
0: O he vist una samarreta,
2: sabates que m'agraden. Ja que estic aquí, doncs ho compro. I si això ho fas perquè estàs amb una vibra, que es diu, que és que estàs en un bon lloc, estàs animat i veus que la gent, doncs, incita el consum al final, que això és capitalisme pur i dur, bueno, doncs, això ajuda a que les tendes, doncs, puguin obrir més i a més puguin, doncs al final, per el que es crea una tenda, que és guanyar més diners.
0: No, està clar, és un negoci, és un negoci, és una empresa.
2: No oblidem que aquí no són fundacions ni res.
1: Però bé, has de pagar, doncs, si poses al carrer, poses gent que és música o ambient, la decores, i això també és una despesa. Si tu a dins de la teva botiga et vesteixes o d'alguna manera, també és una despesa. A més, has d'oferir un descompte en certs productes, amb la qual cosa baixes el teu marge de benefici. Sí, moltes vegades aquest tipus d'accions sí que poden generar més flux de gent que entri a la teva botiga.
2: Però no vol dir que et generi més benefici.
1: Aquí estem, perquè tu has de fer una inversió.
0: Clar, però Clar, però, sí, però potser és una exposició, no? És,
1: bueno, que sí,
0: és,
1: però que
0: s'entén... Potser aquell dia no, però haurà vist alguna cosa i després a finals de mes quan cobri, o ai, potser les rebaixes, no ho sé, no ho sé, eh?
2: Amb això diria que potser en negocis com el nostre, que és més digital i que la gent de per si no entra, a la nostra botiga... o a les oficines que tenim, la gent no entra de per si a preguntar, clar. Escolta, què em costa fer una web? Alguns bé, però sí. Sempre anem naltros. Allà sí que potser per naltros, i és la nostra estratègia, és fer més presència de marca, però sí, jo puc entendre que potser per una Sílvia, que és més negoci de dilluns a divendres i no tant de dissabte i diumenge, i és més negoci de gent que va físicament a provar-se i tal, o sigui, presència de marca al final... a mi ja no sé si li compensa, ja sap els seus números, jo no me'l sé, però ja sap els seus números de dir, vale, si jo li he de pagar amb aquesta persona, ho he d'invertir amb això, que nosaltres ara, em sembla que a la plaça Vella estem fent, bueno, no sé si ho puc dir, però si no ja m'ho diran, fem alguna cosa de mariners, o alguna cosa de barcos, o alguna cosa així, perquè ho està preparant l'equip.
0: Vale.
2: Clar, jo aquí ens hem, per pocs diners que siguin, ja ens hem gastat uns diners. Si jo he de portar part de l'equip allà un dissabte, aquesta part la gent no l'acostuma a fer gratis, llavors... Clar, jo ho faig com una inversió de màrqueting, de mira, estarem allà perquè estem en un bon lloc, per mil coses que fem sempre, i en el Shopping Night, en quant a ventes, ens aporta poc, però en quant a presència, sí. Però jo puc entendre una botiga, un comerç, que sí que és venda pur i dur, de, en el cas de la Sílvia, jo vengo ulleres, jo pago X i a mi el client me'n paga I. Hòstia, si aquest I, aquesta diferència... aplicant el descompte que has d'aplicar i tot això que ha dit no compensa, jo puc entendre perfectament que digui, no, jo no l'obro sí. Perquè per palmar pasta que lo palmi otro.
0: No, està clar.
1: I això ho estropolem els dissabtes a la tarda, que tot ha començat
0: sí, per aquí. Sí. Perquè, de fet, sí. Perdó, també, hem començat molt forts, que podem reprendre el tema, sobretot.
1: Sí, sí.
0: És per, una mica pel tema de Shopping Night, però el Shopping Night funciona, no? Encara, avui en dia, sí que sí, va començar a estar aquí apuntat.
2: Què vol dir funciona? Que ve gent? Sí, ve molta gent.
0: Ve gent.
2: Que les botigues...
0: Que hi ha ambient.
2: Nosaltres, sí. Més enllà de presència, hem vengut poc, però ja és la nostra idea, també. Jo hauria de parlar amb la Sílvia o amb altres comerços a veure què tal bé els hi va el Shopping Night en quant a números. Una cosa és el número de ventes, però si el número de ventes és més gran, però el meu marge és més petit, no té molt sentit.
1: Aquí la restauració...
0: És clau. Amb el Shopping Night i també és clau en els dissabtes a la tarda, també penso,
1: Clar. Aquí la restauració...
2: O sigui, al centre hi ha pocs llocs.
1: Bueno, hi ha els que hi ha.
2: Hi ha els que hi ha, sí, però...
0: Ja, sí, hi ha potser molta cafeteria, no?
1: Però torno a seguir obrint el meló en el fet aquest, d'aquest canvi tecnològic que tenim, a posar-lo sobre la taula de nou, perquè en quin punt repercuteix en aquests aspectes a nivell del comerç local?
2: Si el comerç local també pot estar a internet, si no vol estar, és per decisió seva.
1: Vale.
2: Si el comerç local també pot tenir una botiga online, també, potser no podrà competir amb grans marques, tampoc crec que sigui la idea, però si jo sé que el meu públic m'està marxant perquè compra internet, el primer que he de fer és estar a internet.
1: Exacte, estic totalment d'acord, però llavors t'implica que tu pots prendre la decisió, que si jo ja estic a internet i puc vendre per internet i ja em venc, pugui tancar a nivell de per exemple, dissabte a la tarda, el d'això, perquè jo ja compla a nivell benefici meu personal d'empresa, jo ja ho tinc, això ja ho compenso d'aquesta manera, clarament. Perquè a més els hàbits de compra són molt així. Però llavors què passa? Que el que veiem és pobles i ciutats, i sobretot els centres, ja no et parlo de barriades, que estan buits els carrers. Volem això? I llavors i hem de fer Shopping Nights per obrir i que hi hagi gent al carrer?
2: Bueno, és que jo penso que... I potser m'equivoco, perquè sí que tenim les oficines a peu de carrer, però m'hi fixo poc amb el dia a dia. L'únic que sí que veig és això, doncs, vinc els dissabtes a la tarda, està tancat i diferents coses. Jo sí que aquí penso que es mesclen dues coses. Una és el canvi d'hàbit i l'altra és que no hi ha una oferta cultural, per dir-ho així, dinàmica, digue-li com vulguis, dic cultural com pot ser dinàmica, que atragui a la gent a venir. O sigui, llavors, una cosa per mi porta a l'altra. O sigui, si la gent canvia i la gent compra més per internet, és un canvi d'hàbit, que ja ens agradarà més o ens agradarà menys, però els canvis a vegades passen.
0: Són?
2: Però si no ofereixes res per poder contrarrestar aquest canvi d'hàbit, que és que la gent vingui per alguna raó, no sé, sigui perquè fan dies diferents, sigui perquè fan concerts, sigui perquè fan qualsevol cosa, que vulguem que això pugui animar la gent i pugui portar aquesta gent a que pugui comprar, no estem aplicant cap canvi.
1: Però si, torno a fer la reflexió, si hi ha un canvi d'hàbits i la gent està acostumada, s'ha acostumat a comprar per internet i el que ve és a fer diversió i a observar concerts o anar a la restauració, què pinten els comerços locals?
2: És que a la meva opinió es compra per internet per comoditat, perquè ja no hi he d'anar als jocs, però si jo ja hi vaig per una altra raó i aprofito i m'ho puc provar, potser compraria més. Són hipòtesis, eh? O sigui, no ho sé, no he fet cap estudi, però jo sabates, per exemple, per internet no les compro mai perquè cada un és un tallatge diferent. Llavors sí, aprofito sí, que vaig als jocs i dic, mira, vaig, no sé, m'invento, eh? O sigui, vaig al... no sé, vinc a la ràdio, doncs passo un moment abans per la sabateria i m'ho compro perquè ja passo per allà. Si no, segurament no hi aniria. I el mateix amb els centres comercials, amb la compra i tot. Llavors, que no hem de ficar tothom al mateix sac, però potser si hi hagués més oferta d'entreteniment, incitaria a que la gent pogués comprar més. Que després, que l'altre és que el comerciant vulgui obrir un dissabte a la tarda.
0: Sí, perquè això, home, si amb temes laborals, eh?
1: Si et surt rentable, tu obres el dissabte a la tarda.
2: Uà, jo em conec que
1: si,
2: no, eh?
1: Si hem tancat...
2: Jo em conec que... Que no tenen per què.
1: De tota manera, jo m'he trobat, i altres comerços a nivell de roba, que la gent ve, se'n prova les ulleres, se les mira, et fa la foto de l'etiqueta d'això, i després, o inclús te venen i te l'ensenyen, que no sé quina pàgina està a internet i està molt més econòmica. I això m'he trobat físicament. O gent que ve amb una ullera comprada a aquestes grans plataformes perquè li posis el seu cargolet o perquè se li ajustis.
2: Sí, sí.
1: Llavors, això és uns hàbits de gent. I t'adaptes a la tecnologia, a aquesta tecnologia que dieu.
0: Perdona, sí, no t'emprenyis. Posa't el micro recte, porfa.
1: Sí.
0: Que bueno, tens, sí. Mira a mi aquest micro. Que... Ah, sí, perfecte, gràcies.
1: És que no vull... vull dir el que vull dir, però no vull dir-ho perquè ja sé que molta gent potser no ho entendrà.
2: És una opinió.
0: És un etern debat, eh?
2: És una opinió, sí.
0: Aquí al Vendrell hi ha diferents temes que sempre porten polèmica i un d'ells, almenys jo que vinc de fora i que sempre m'ho he trobat des del minut 1 que vaig venir a treballar aquest poble, aquesta capital, va ser justament el comerç. I jo ja fa més de 20 anys que estic treballant aquí i fa 20 anys hi havia exactament el mateix debat.
1: Per això, i a Calafell, uh-huh. O sigui, té un altre horari. Per això no podem... O sigui, podem comparar, però és que podem comparar-ho igualment fa molts anys enrere.
0: I per què no adaptem l'horari de Calafell, doncs? No ens interessa.
1: Ah, no ho sé, clar, això és el que s'ha de debatre. Pues es parla molt, a mi em fa molta gràcia, perquè es parla molt del dissabte a la tarda, però és que els migdies...
2: És igual, els migdies és igual.
0: Ja. Yeah.
1: Els migdies, veus turistes passejant pel poble... I està molta cosa tancada. És que inclús, jo sé que hi ha gent que dirà això és una tonteria, però és que l'església està tancada, només està oberta amb horari comercial, però és que el més
0: perquè
1: fort... Però és el més fort és que no hi ha l'horari penjat a fora. Des del meu punt de vista. Llavors, és... En quin poble o ens estem donant? Quin senyalament tenim els comerciants? Perquè tenim un senyalament de comerç local perquè no obrim, perquè no sé què, no sé quantos, quan estem complint amb totes les normatives habides i por haver. Uh-huh. I si som un poble turístic, per què? Per exemple, l'església que es visita molt...
0: Sí.
1: I no hi ha l'horari.
2: Bueno, és el que comentava abans, que no hi ha oferta cultural per venir atractiva, llavors això fa que la gent vingui i es trobi tancat i no torni a venir.
1: Jo crec que d'haver-n'hi n'hi ha. Igual que de comerç n'hi ha.
2: Bueno, n'hi ha, però potser està tancada i per mi que n'hi hagi i estigui tancada és que no n'hi ha.
1: Vale, pues,
2: sí, pues, que hi hagi un edifici tancat no aporta res.
1: Pues, pues això, pues, no sé, estàvem parlant del shopping. Jo faria, i s'ha proposat... però no ens fan cas. Uh-huh. No tu, l'Ajuntament,
0: perquè
1: eh?
0: Tu has estat en òrgans de gestió o no sé si encara estàs a nivell comercial.
1: Bueno, jo estic allí... Estic. Bueno, no estic. No estic.
0: Però hi havies estat.
1: Ho he intentat, però clar, els meus pensaments i plantejaments no agraden. Llavors, perquè sortir molt de la zona de confort és uh-huh. fer plantejaments doncs, com els que estem fent ara aquí.
0: Però aleshores, l'opinió dels comerciants, quina és, doncs?
1: Llavors, s'ha proposat moltes vegades a nivell del Shopping Nine ja perquè, a més, tot va evolucionant. I sí que hi ha una gran repercussió i tal i qual, hi ve molta gent i no hi ha problemes d'aparcament, curiosament, amb esdeveniments com aquests, o com a mínim no s'assenyala tant, vale? I la proposta és fer un shopping day. Per què no s'obre... Pues això, a les 12 fins a, del migdia, tot el migdia actiu, i llavors pues a partir de les 8 del vespre o les 10, pues tot el tema de restauració, i així conviuríem tots. Però, bueno, no, de moment no agrada aquesta proposta, perquè és una proposta de canvi, d'adequació. I aquí, amb el tema dels horaris, ja te digo jo que estem molt tancats. Estem molt tancats. No pensem com una capital de comarca, ni tampoc una capital turística, que hi ha moltes coses i es fan moltes coses, però no es donen a conèixer lo suficient.
2: Bueno, però si no serveix de res.
1: Exacte.
2: O sigui, quan jo dic que no hi ha una oferta, és que... el que passa per Coma-ruga no s'entera del res del que passa a Vendrell, i potser ja estan passant coses,
3: Sí.
2: Però inclús ni els d'aquí ens entrem moltes vegades. O sigui, ni els d'aquí sabem que fan X cosa a una plaça o X esdeveniment en un altre lloc o coses simultànies, i la sensació és que no fem res. Potser ja que passen coses.
1: De passar, passen coses.
2: Però si passen coses... Pels...
1: Bueno, només cal que li preguntis al Pere a la ràdio, perquè...
3: No, sempre hi ha coses.
1: Sempre hi ha coses.
0: Inclús a vegades hi ha masses coses i tot, i que solapen moltes coses. També és veritat, això, aquí passa molt al Vendrell, que hi ha molts esdeveniments i que solapen un amb l'altre.
2: Bueno, pues
0: i que
2: es
0: convoquen a la mateixa hora, gairebé.
2: Bueno, però llavors no ens n'entarem.
0: Sí, hi ha un problema, és possible.
2: Llavors no ens n'entarem de tot el que passa, i això fa que... En què fem aquest dissabte a la tarda? Pues anem a Vilanova, anem a Tarragona, anem a un altre lloc, que sabem que hi haurà ambient, i potser aquí estan passant coses. Sí, llavors, com ningú s'entera, la gent no ve.
0: Clar, també s'hauria de perfilar quin tipus de coses es fan, també s'ha de dir, Clar, com a vila musical, cultural, hi ha molts concerts, hi ha moltes propostes de concerts, d'audicions, la programació del teatre, o sigui, penso que és molt xula des de fa anys, és molt potent, per exemple... Clar,
2: és el públic que ens vindria aquí?
0: Clar, és això. Clar, quin és el públic que va... Diem dissabte a la tarda perquè s'entengui, és només una alegoria, d'aquest tipus de visitants. Clar, la gent que vol anar... La gent del dissabte a la tarda busca una obra de teatre o busca una audició
2: no,
0: o un concert.
2: No, segurament no, i més la gent que ve aquí a l'estiu, sobretot la gent que ve aquí a l'estiu.
0: Clar,
2: que és més,
0: jo penso que busca passejar l'ambient que dèiem, prendre alguna cosa en una terrassa segurament, quedar-se a sopar si és el cas, i el que dèiem, i si hi ha una botiga oberta i hi ha alguna cosa que m'interessa, doncs entraré a comprar.
2: Sí, però, jo perquè els últims dos shopping nights obert a la botiga i tal, però jo recordo que abans trobar un lloc per sopar és difícil.
0: Per gent o per oferta, vols
2: no,
0: dir? Per les dues coses.
2: Per les dues coses,
1: clar. Shopping.
2: Hi ha tants pocs llocs per al volum de gent que ve que o reserves abans, el dia abans...
0: O no trobes taula.
2: O no trobes taula. Així és com fa 2 o 3 anys, O sigui, ara no sé si és igual o no, però recordo quan sortíem, que no teníem les oficines allà a la plaça Vella i tal, que era difícil trobar un lloc per sopar. Perquè tot estava ple. I com sempre, nosaltres anem tard, doncs...
1: Pues no està guai, o sigui, està guai, però clar, tot canvia, hi ha una transformació. Total, bueno, sí. Que aquest any el Shopping Night està en relació al tema esportiu, perquè som una ciutat esportiva europea de l'esport.
0: Capitalitat a la sardana, sí. Tenim un eclipsi, passa el Tour,
1: sí.
0: Pau Casals
1: però
0: fa 150
1: el
0: anys.
1: Però el Shopping Night s'ha centrat amb els esports.
0: Sí, el leitmotiv d'aquest any és els esports.
1: Per això el Joan deia que els de la seva zona han agafat un esport nàutic de mar, i nosaltres al carrer Alt també fem el de surf.
0: Val.
1: Vale. Llavors això cada
2: carrer... Veurem a la hawaiana o no?
1: No.
2: O surfer, o amb neoprè.
1: Exacte, aquesta és la que llavors sí tenia calor, ara avui...
0: Quina calor.
2: Això sí que és un reclam perquè vingui la gent, però la Sílvia amb neoprè.
1: Amb neoprè. Bum, bum.
0: I fa que això que les botigues tematitzin, no?, aquest dia.
1: Sí. Llavors s'ha decidit això, començar a nivell de botigues per això, perquè és reclam, perquè a les 8 del vespre la gent té ganes d'anar a
0: sopar.
1: Llavors estan trebant amb gent, no sé què, tampoc no és una venda agraïda. I es comença més a mitja tarda, no sé, a les 6. No
2: sí,
1: no
2: em sembla
1: no
2: que és 6 o 7. L'any passat és la que començava a 6 o 7 i comença un pèl abans.
1: Bueno, perquè l'evolució aquesta a nivell de comerç, els comerços realment, a vegades ja començàvem els descomptes pel matí.
2: Val.
1: I llavors es desvirtua, però és que no deixa de ser una actualització, saps? Mm. Perquè al final la gent ve a menjar, ve a escoltar. Sí. Pots comprar perquè tens una promoció, un descompte i tot això que no trobaràs doncs a internet. Doncs això, que una miqueta és el que estàvem parlant amb el Joan, de molt internet, però trobar-nos a veure'ns i entrar i veure i comprar, això la tecnologia no pot substituir mai a la vida.
0: No, està clar que no. S'ha de trobar l'equilibri.
1: Però aquest equilibri... Clar.
0: Clar, on està aquest equilibri, oi? Mira, abans, just abans d'aquesta secció, hem parlat amb una empresa d'aquí al territori, que vam... productes per diferents establiments de gastronomia, rostisseries i tal, i ell ha utilitzat una paraula que és, no recordo bé que m'ha agradat la paraula, com expertesa, compra amb experts, una cosa així, com dient, nosaltres venem online, però tenim aquest contacte directe amb els clients que necessiten pel producte, els venim, els hi ensenyem, els hi mostrem, no? Que aquesta particularitat de, el que et permet vendre a través d'internet, que t'amplia, és evident, el mercat una barbaritat, però sense perdre aquest to de proximitat i aquest punt de, igualment, si vols ens podem veure, vine, o jo et vinc a veure, t'explico, no sé si per aquí passaria això, no ho sé.
1: És per l'experiència de compra.
0: Clar.
1: Jo crec que la diferència que tenim en comprar per internet, a les xarxes, a les grans superfícies, amb referència al comerç local i d'alguna manera aquestes activitats que es fan, com aquest shopping night, podem estar més d'acord o més en desacord, però és una experiència veure els carrers i no trobar lloc per anar a sopar si no l'has encarregat i tot això no deixa de ser aquesta experiència de compra, però per contra jo el que vull manifestar és això, o sigui, podem deixar d'assenyalar el comerç local perquè no obrim o no ja, estem a l'alçada.
0: Sembla que sigui la culpa de tot, no?
1: Jo m'hi sento moltes vegades.
0: Ja.
1: I no, tio, si tot està evolucionant, evolucionem tots. Per què no podem fer una mirada més inclusiva en aquest aspecte i de dir, podem canviar els horaris, podem canviar, adaptar-nos.
0: Però això ho dius dels propis comerciants, és a dir, aquestes paraules, aquesta crítica va cap als propis comerciants,
1: Els propis comerciants i els propis clients.
0: I els clients.
1: Perquè jo sent, i és un pensament meu personal, que hi ha molts comerciants que no comparteixen. I llavors per això no estic on hauria de potser estar, però segueixo aquí perquè el meu pensament ha de ser aquest pensament inclusiu. Jo accepto que tu, com a comprador, utilitzis les xarxes socials o les plataformes i compris via internet, tot i que a mi em suposa que ja no em compraràs a mi i no tindré aquest benefici, però també deixa'm un marge de poder decidir els meus horaris perquè també jo pugui viure d'aquestes coses, de disfrutar de la meva família o d'això, en comptes de dir és que n'està mort el Vendrell perquè els comerços no obren i la culpa de que el Vendrell estigui mort és perquè jo no obro el dissabte a la tarda.
2: Quina vergonya, Sílvia.
1: Ja te digo, però és que tothom mira per ell.
2: Sí, totalment.
0: Perquè el problema de la venda online és la venda online de per se o són les plataformes de venda online?
1: Jo crec que és una miqueta tot, perquè les grans superfícies també ens ha fet mal.
0: Sí, no, abans de la venda online, la gran amenaça del comerç de proximitat o del comerç local era les grans superfícies. Quan s'obria una gran superfície en algun lloc proper a qualsevol ciutat, ja era la cabose, no? Es deia, del comerç local.
1: Clar. però continuem, o sigui, continuem existint. Seguim negocis que continuem existint. Passarà per alguna raó.
2: Sí, no, i al final la cosa està en que si les coses canvien... O sigui, jo, clar, jo mai he tingut una botiga de retail, ni no sé si la tindré mai, perquè no és el meu, però, hòstia, jo el primer que faria, que ja he fet a vegades, que és... Hòstia, hi ha un competidor o algú que em pot treure part del meu pastís a prop, és veure com puc fer servir això en el meu favor. En comptes de plorar i dir, no, hòstia, és que m'han obert això aquí i això ens afecta molt i tal, bueno, doncs és dir, vale, replantegem-ho. O sigui, què estem fent ara? Estem fent això. Com ens, o sigui, com podem competir? Perquè per preus no podrem competir.
0: No,
2: perquè,
0: no, per preus mai.
2: O sigui, per preus no pots competir, vale. No. Què dones que algú que faci el 90% de la seva compra en un altre lloc, pues vingui aquí i digui, vale, pues com ho podem fer? Potser és insostenible, no ho sé, perquè no hi he estat mai, però el primer que faria és no enfonsar-te i dir, oi, pobret de mi, no, és dir, vale, com puc fer servir això al meu favor? Què fan ells que atrau? O què puc oferir jo perquè sigui més atractiu que la resta? El que sigui, és igual, hi haurà mil formes, suposo. Però, hòstia, aquí davant d'un problema sempre hi ha dues opcions. O el pobret de mi i el que malo és l'altre, o el com ho faig per créixer. Jo sempre penso que els empresaris hem de tirar per la dreta, encara que la majoria tiren per l'esquerra, però sempre hem de tirar per la dreta, que és, bueno, em trobo amb això, què faig? Tanco, no tanco? Reinvento, no em reinvento? Aprofito, no aprofito? Ja, mil formes de poder-ho fer, crec jo, que segurament són molt difícils totes, però vaja, si volem seguir amb el que hem de fer, hem de saber que el mercat és això, i que els grans competidors hi seran sempre. I bueno, al final és veure com ens reinventem.
0: El sector de la Sílvia és complicat, no? No sé, ulleres graduades per internet es deuen poder comprar, no?
2: Sí, hi ha plataformes que...
0: No, tu tens la teva graduació, no? Suposo que els envies la teva graduació.
1: Sí, sí, hi ha gent que fa cosa...
2: Sí, o sigui, jo alguna vegada que ho he mirat per conèixer com funcionaven és tu els envies la teva graduació, es coneixes el model i t'arriba.
0: Tal qual.
1: I la gent es obre i va bé. O sigui...
0: Però aquesta graduació, qui li ha mirat?
1: Pues l'ha de mirar un oftalmòleg
0: o
1: a l'òptic. Però llavors tu li has de mirar gratis.
0: Ah, clar, si no s'enfaden, no?
1: O sigui, és que, clar, siguem coherents, potser. És que no vull dir un taco, però...
0: No.
1: Però, bueno, ens hem... No sé.
0: Però en el cas de les òptiques, per exemple, que també és un bon sector i un bon reflex al Vendrell, que és la quantitat d'òptiques i de cadenes que s'han arribat a obrir al Vendrell. Per què això, Sílvia? Tu saps.
1: Ja,
0: com a professionals del sector. És a dir, són tot tapaderes? És com la...
1: No,
0: la caça de les carcasses, aquestes? No. O saps que...
1: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. Hi ha un tema d'evolució de la visió, que cada cop tenim sobretot més miops i més problemes, però és el que et dic, abans l'òptica i els òptics eren professionals de salut, o sigui, se'ns considerava així, tot i així teníem l'òptica, ¿vale? El hàndicap és que no es va, o sigui, no es pagava el servei de graduar, la teva atenció de graduar, i s'incorporava amb el preu de les ulleres,
0: clar,
1: i dels vidres.
0: Clar,
1: però això ens ha jugat molt en contra, perquè llavors han vingut empreses, bueno, gent especialista en fer diners, que ells només saben gestionar i crear productes que són òptiques amb molt de màrqueting, molt d'això, contracten els professionals i llavors ofereixen, no sé com s'ho fan, ofereixen preus que perquè compren directament, compren molta quantitat i el preu que poden comprar és molt més econòmic. Alguns d'aquests són franquícies, que llavors aquí ja actuen com a franquícies i estan subeditats, però el màrqueting, que això és el que molt la tecnologia porta, no?
0: Val. El
1: màrqueting, en aquests aspectes, si tu tens un bon equip de màrqueting...
0: Val, sí, clar.
2: Bueno, el que ells es deixen amb màrqueting a xarxes... Potser per qualsevol d'altre seria...
0: Impossible,
2: perquè es deixen molts diners en màrqueting, perquè estan sempre al top of mind, no? O sigui,
0: clar, sí,
2: paguen a influencers perquè portin les seves ulleres, Et surten a cada dos per tres a l'Instagram, TikTok... Bueno, és un altre canal.
0: Sí, és una altra manera.
2: Ell fan servir un altre canal.
0: Escolteu-me, anem a la part positiva de tot això? Sí. Sempre partim de la base d'aquest Shopping Night, d'aquest dissabte, això sempre, proximitat i tot plegat, si no... És a dir, la tecnologia també pot ajudar al comerç.
2: Sí,
0: també pot ajudar a vendre, a gestionar. De fet, ara que cap de setmana es va fer també com una xerrada, una conferència, una trobada a Tavares de Coma-ruga, del qual es parlava això, no?, de com la intel·ligència artificial pot ajudar avui en dia al comerç.
2: Jo amb aquest valor no m'hi ficaré.
0: No hi estàs d'acord?
2: No, perquè com la gent no sap d'intel·ligència artificial, es venen automatitzacions com intel·ligència artificial.
0: Ah, ja.
2: I juguen amb la ignorància, que és normal, de la gent, que és, bueno, tu et crees un flux de quatre passos i ja tens intel·ligència artificial. No, això no és intel·ligència artificial. Llavors, jo estic molt en contra de la gent que ven intel·ligència artificial perquè és un nom que enganxa, i com la gent no ho coneix, doncs ho coneix, i et venen automatitzacions d'anar per casa.
0: Val.
2: Que no dic que ho hagin fet allà, et parlo en general.
0: Sí, però per què serveixen? Per la gestió de l'empresa, o per vendre, o per la web? No sé.
2: No, per tot. O sigui, et pot servir des de respondre correus automàticament.
0: Val.
2: Tu, quan reps un correu, analitzes el correu i el respons. Des de, pues, a vendre més, a fer campanyes de màrqueting, que llavors sí que és on entres més amb el tema d'intel·ligència artificial, que és, bueno, pues, em genero tota l'estratègia, em genero totes les imatges. Això sí que és intel·ligència artificial. El com tenir un chat que et contesti suport, això és intel·ligència artificial. I estic fent molt entre cometes perquè no ens vegin a la ràdio, però són automatitzacions. Al final, llavors, com ara el nom d'intel·ligència artificial ven molt, que no dic que hagi sigut el Tavares perquè no hi vaig estar, però conec i sé de molta gent que et ven sí, perquè el curso d'intel·ligència artificial, i són realment estafes que t'ensenyen a automatitzar coses. No és intel·ligència artificial com a tal, l'únic que la gent, com no ho coneix, i és normal que no ho coneixi, se n'aprofiten d'ells. Però bueno, no entrarem a això.
0: Però, per exemple, i aplicat a la tecnologia, tot el tema xarxes socials, promoció de productes...
2: Per exemple,
0: això sí que està a l'abast de qualsevol empresa i comerç avui en dia, no? Que de fet s'utilitza molt.
2: Bueno, jo una de les coses que faria si volgués vendre més aquest cap de setmana és oferir el que jo oferiré al Shopping Night per xarxes, faria una campanya, vídeo, imatge, el que sigui, dient aquest dissabte, de tal hora a tal hora, si vens, m'invento, et ficaré el cas de la Sílvia, si vens a comprar les ulleres entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit, tens una revisió gratuïta, no sé, m'invento, per dir alguna cosa, sempre has de tenir alguna cosa que...
0: Sí, algú que crida l'atenció.
2: Sí, que enganxi. Doncs si jo volgués vendre més, el primer que faria seria fer servir xarxes perquè la gent que vingui o que pugui venir... sàpiga el que faré, perquè si no la gent no ho sap. O sigui, si jo no els explico, ells no saben si tenen una revisió gratis o no tenen una revisió gratis. Llavors, jo empapelaria xarxes, per dir-ho així, fent servir la referència abans de la cartelleria, inundaria xarxes amb el que jo faig.
0: Sí. I el tema posicionament web, cerques, etc., això també és tecnologia, no?, en certa manera.
2: Sí. Aquí no crec que el Shopping Night afecti molt, perquè com a molt sí que faria servir el Google My Business perquè la gent si busca Vendrell o aparcament Vendrell pues, també en pugui veure allà i aquest tipus de coses, però no penso que per un Shopping Night afecti molt. Això jo crec que és més la resta de l'any, que és que la gent pugui buscar a internet
0: òptica.
2: A Vendrell i surti l'òptica de la Sílvia, o sigui, és més a llarg plaç, no per un dia puntual.
0: I no només pel Shopping Night, sinó que també són els mètodes de pagament, que cada vegada són més tecnològics, també tinc entès, no?
2: Bueno, ara jo crec que hi ha molt poca gent que va amb efectiu. Tu no sé, Sílvia, com ho veus tu a la botiga, però jo el que veig és que al final anem tots més amb el mòbil, i sigui per targeta, sigui per Bizum, sigui per altres tipus de llocs,
0: sí.
2: Ja el que és l'efectiu es porta més poc.
0: Clar, també ara es veu que també Bizum s'està convertint o s'està postulant a ser una alternativa a pagament a la Visa, per exemple, per tema comissions i aquestes coses, crec, no? Que no, ara
2: sí, però
0: l'empresa Bizum ha començat una mica a indagar amb tema pagaments.
2: Sí, però al final per darrere també tens un tipus Visa, llavors si és interessant el Bizum, l'únic que no és igual que una Visa, és al final moure diners d'un compte amb un altre a través d'un número de telèfon, però també hi ha d'haver un intermediari que sigui el que en algun moment dona els diners. Encara estem lluny, però és una de les alternatives que proposa Europa, o en aquest cas també en Espanya, de transferència de diners.
0: Val. Perquè això també, aquest debat també del pagament en metàl·lic o no, dels diners en caix o no, de què suposa sempre pagar tot en digital, del control que això pot venir, o en contrapartida, no? No, no, a mi paga'm en metàl·lic perquè així jo després puc fer el que vulgui amb això i puc sí. o no declarar-ho. Una mica anem per aquí, eh? Això és un etern debat, també. No sé com a comerciants o com a comerciants, Sílvia, quina opinió em mereix.
1: A veure, els que mouen molts, molts, molts milions, això jo crec que t'ho compro. Però els que són de comerç local...
2: Sí, sí,
1: és
2: comerç
1: que
2: local
1: ens,
2: també. Sí,
1: ens, sí. ens tenen supervigilats. Jo, sí. per exemple, mira, ara ja està lo del tema del Verifactor. Sí, que s'ha posposat, però jo, per exemple, ja l'estic aplicant. Llavors jo, qualsevol cosa que entri al meu programa d'òptica va directament a Hisenda. O sigui, qualsevol cosa, o sigui, poc marge. Es paga molt amb targeta, cada cop veig més que es paga amb el, o amb el mòbil, la targeta està dins del mòbil, i amb els rellotges, això és també un canvi tecnològic. Jo sí que adequem el Bizum, ja fa temps que adequem el Bizum i el passen pel número de telèfon. Ara he vist que bancs com el BBVA ofereixen l'opció de que amb el mateix telèfon puguis pagar per Bizum o hi ha la, el codi QR o no sé què, però en aquest, llavors aquí sí que cobren comissió, que vaig estar mirant. I la veritat és que des de l'apagón són coses, bueno, coses curioses, dades curioses, sí que hi, jo he notat que hi ha més gent que va al caixer, treu els diners i em paga amb efectiu.
0: Val. Clar, sempre tenint en compte que legalment tu no pots fer un pagament a metàl·lic superior als 999 euros. No, 99 euros.
1: Sí,
0: aleshores,
1: sí.
0: Per una banda, jo, des de la meva ignorància, jo que en principi, és a dir, no trafico, no intento blanquejar capital ni molt per l'estil, és a dir, tota aquella gent que té suposadament aquells diners en bosses o que tenen tants diners amb una caixa forta, és a dir, aquests diners després com els...
2: És molt fàcil.
0: Com els reparteixes?
2: És molt fàcil.
1: No ho sé.
0: Com els blanqueixes? Com?
2: Sí, t'obres una barberia o una bugaderia o qualsevol cosa d'aquestes. No, o sigui, no ho estic dient en broma. T'obres un negoci que sigui...
1: En sèrio?
2: Sí, clar, tu. Sí. Tu imagina, t'obres un negoci, una bugaderia. Suposem, no diem barberia, suposem una bugaderia.
0: Sí, com a Breaking Bad, no?
2: Bueno, mons pares tenen una bugaderia, llavors.
0: Ah, d'acord, doncs ho quedes per Breaking Bad, que Breaking Bad una de les maneres de blanquejar a través de la bateria.
1: De netejar la...
2: No, tu obres una bugaderia i tu dius que fas, ben, tu fas 100 rentadores al mes. El govern no sap si fa 100 rentadores al mes o no.
0: Ja.
1: No sé.
2: Clar, tu declares...
1: És que no m'ho puc plantejar, saps?
0: Però com a particular...
2: Bueno, tu t'obres una botiga i ja està, és igual com a particular.
0: Ja, doncs m'hauria d'obrir una botiga, no? És a dir, no, si us vull gastar aquests diners, si no...
2: A veure, hi ha altres formes, però la forma més fàcil és... Tu...
0: Ara sembla que estic interessat, però...
2: No, suposem... Un moment, anem a ficar números rodons. Suposem que el Pere té 100.000 euros. Allà...
0: Sí.
1: Titular.
0: A base de regals d'aniversaris
2: per exemple
0: i de propines vàries perquè per no
2: exemple,
0: de propines.
2: Això ho tens amb un maletí. Doncs el més fàcil és t'obres qualsevol negoci que sigui de gent que ve i et va i que acostumi a pagar en efectiu, barberies, bugaderies, no sé, qualsevol negoci d'aquests i declares uns ingressos més a més.
1: Ja, però el Pere no vol tenir un negoci.
0: No,
1: vol gastar-se les peles,
0: clar,
1: pel que jo entenc.
0: Clar, és això. Mira, se m'ha posat el mateix exemple, però jo em vull comprar una moto. No puc.
2: Perquè
0: no
2: pots.
0: Perquè
1: no puc. Perquè és de 1.000 euros i ha de pagar-ho.
0: No, ja, clar, però
2: és que la cosa és aquesta.
0: Ja, però, sí, no, que sí, que està aquí.
2: Però la cosa és aquesta, o sigui, això de dir, ah, no, és que, ups, em tinc 100.000 euros. Això o compres, l'altre és comprar bitllets de loteria. Compres bitllets guanyadors de loteria.
0: Sí.
2: Sí, o sigui, si
1: llavors
2: a mi toca...
1: tens més de 100.000.
0: Clar, per això hi ha molta gent que els hi toca la loteria sí. més d'una vegada.
2: Sí, perquè el que fan és...
1: Jo sóc una pringada,
2: no,
1: ja veig.
2: Jo... O sigui, tu imagina't que el... No sé quan és el gordo, eh? O sigui,
0: 400.000 euros.
2: Sí, són 400.000 euros. Pues imagina't que a mi em toquen 400.000 euros. I tu tens 400.000 euros en efectiu. Clar, jo, per dir que he guanyat els 400.000 euros, jo a mi en rebré, digue-li, 250.000, 260.000, perquè l'altre són impostos.
0: Sí.
2: Tu em vens i em dius, Joan, jo et compro
1: la butlleta.
2: O sigui, la butlleta de la loteria te la compro per 370.000 euros, o per 400.000. Jo perdo zero. I tu tens un capital que pots anar invertir, o sigui, que pots anar dient que l'has obtingut de forma legítima.
0: Clar, però això, però has de muntar un negoci, l'has de blanquejar, aquests
2: diners. Bueno, clar, o sigui, que si fos fàcil ho faria tothom.
0: Per això, per això.
2: La cosa està, hi ha formes de fer-ho, entre cometes.
1: Bueno, jo crec que no, bueno, és que no puc arribar.
2: Legal, perquè al final tens un negoci, però o sigui, hi ha formes de poder-ho fer.
1: Però jo et puc confirmar que a mi m'ha vingut gent a pagar, o sigui, han anat primer al caixer i han tret els diners.
0: Els diners per venir a pagar, val, d'acord, d'acord.
1: Perquè tu els veus.
0: Sí.
1: Tu els veus i aquests tots acabats de fer, no acostumen a... Els que tens guardats no. Deuen ser usats, no? Però o sigui, hi ha hagut un canvi i un canvi de conscienciació, perquè a més, les empreses paguem per cada transacció amb pagament amb
0: targeta?
1: Amb targeta ens cobren unes comissions als bancs.
0: Encara avui en dia ho segueixen fent.
1: Hombre,
0: jo pensava que no.
1: Sí. Les han disminuït, però tu pagues una pasta. Que anem reduint. Anem reduint el benefici.
0: Ja, clar, està clar.
1: I això llavors... Clar, si com parles tu de dir són empreses que mouen diners aquí, milions per aquí, milions per allà, doncs mira.
0: No, però a vegades també amb aquesta proximitat, és a dir, avui en dia, per exemple, jo que sé, vas a comprar mobles, la reparació de... Quant val la reparació avui del teu cotxe?
1: Ja.
2: Segurament més de 1.000 euros.
0: És que la majoria de vegades, que ja és un mal de cap, això, em sap greu, però és clar, està pels núvols.
2: Bueno, però llavors el que pots fer són dues microreparacions de menys de 299.
0: Dues factures, no?
2: Sí, ficats a fer la trampa...
0: La pirulilla...
2: I jo que no estic allà, perquè nosaltres ho vam... Per sort i per desgràcia, tot en blanc, perquè ens paguen tot amb subscripcions mensuals i tot passa pel banc sempre. Però hi ha formes de poder-ho saltar quan ets petit negoci. Clar, si ets un Leroy Merlin, per exemple, o qualsevol gran cadena, no ho podràs fer. Perquè un Leroy Merlin no et dirà, escolta, o sigui, factura'm això a menys de 999 i això a més de... No, o sigui, no té sentit. Però sí, allò de les comissions i tot... I segueix sent, i és una de les coses que apreten més.
0: Sí, jo pensava que no, Sincerament em pensava que hi ha, a la majoria de casos, que hi ha casos i casos, però jo crec que avui en dia la majoria de casos ja no es cobrava aquesta...
2: Es cobra, i tant.
1: Bueno, no et dic que el Bizum estan implantant, volen implantar-lo en la... amb lo del datàfon
0: per no perdre...
1: I vaig estar-ho mirant perquè vaig dir, bueno, doncs potser és més pràctic això, i cobraven comissió, ara no recordo quan, podria mirar-t'ho, però dic, que mundo estamos,
2: yeah.
1: O sea, perdona, treballo pel banc també.
0: Però en canvi, en principi, crec que no és legal, no? Els mínims de les targetes, tot això també ha desaparegut. Avui en dia tu pots pagar 20 cèntims amb targeta.
1: Sí, perquè han reduït una miqueta, o sigui, perquè les comissions van amb el volum de la teva facturació.
0: Val.
1: Abans, o sigui, t'ho cobren en cada compra que facin, però sí que s'ha de... O sigui, a més facturació tu tens amb el banc, llavors t'apliquen menys interès.
0: D'acord, tal un preu...
1: Sí,
0: exacte.
2: Com més facturis i més els transaccions a través d'ells, millors comissions et donen.
0: No, clar.
1: A més, han provocat això, que vagis a comprar el pa i pagues amb targeta.
0: Clar.
1: Perdona, hi ha molta gent que ni porta ni un euro a la butxaca.
0: Jo també, sóc dels que no porto ja mai... Però clar, perquè segons es diu, la intenció és eliminar el diner físic, no? I això és un fet que Europa ja ho ha dit en moltes ocasions, que justament per això, per intentar acabar amb l'evasió d'impostos, per control, tot, és que tot sigui diner digital i que deixi d'existir el diner metàl·lic.
1: Pues yo me niego.
2: Perfecte.
0: Clar, tot allò que tens guardat sota el llit, no? Sota el matalàs.
1: Sobretot. Per això dormo malament. Ja ens controlen prou amb el mòbil, que saben on estem, i tot això, o sigui, sobre que vagin controlant...
2: Et pots comprar un mòbil d'aquests d'etapa de prepago i ja està?
1: No.
2: L'únic que et controlen perquè tu portes un mòbil que...
1: Que em permeten controlar. Hola, què tal?
0: Clar. No s'agafa un mòbil que no tingui internet i ja està.
1: Exacte.
0: Bueno, poden triangular, també,
1: per
0: em sembla. Si truques, et poden triangular.
2: Sí, però és molt més difícil. O sigui, no et controlen. O sigui, només quan truques.
0: Ho han de ser, ho estan a buscar.
1: Jo accepto que em controlin pel mòbil, però ja no accepto que em controlin per les meves compres i pel meu. D'això, en la mesura que pugui.
0: Sílvia,
1: ostres.
0: Mira, ara mateix estic convençut que de tu, del Joan i de mi, ho saben...
2: Tot.
0: Tot. tot, hàbits de consum, què ja. mengem, què comprem, què vestim, on dormim, tot. Ho saben tot. I però no només això, ara podem fer de prims, però per les matrícules, per exemple. Legalment no es pot mirar, perquè, és a dir, legalment no poden saber per on tu et desplaces. Però amb tots els radars o els radars aquests de tram saben perfectament que tu has passat a tal hora per allà. Perquè això no es pot mirar. No és, teòricament no és legal, això.
2: Sí, sí, sí, no, però ho fan.
0: Suposo que ho pot requerir un jutge. Però no poden fer-te un seguiment.
2: No, un seguiment no, però sí...
0: Clar, és a dir, una persona desapareguda. Una persona desapareguda, al minut zero la podien localitzar. És a dir, aquesta persona que té aquesta matrícula de cotxe ha passat a les 10:35 d'aquest matí així per al radar tram de...
2: Això ho fan.
0: Sí?
2: Sí.
0: De manera...
2: Sí, perquè però... o sigui, vam tenir un cas, no diré el lloc per no comprometre cap municipi, però hi va haver un cas... que uns coneguts van fer un esdeveniment d'aquest, un tipus showroom de bodes i tal, i a la casa on ho feien els hi van robar el... bueno, els hi van robar o van prendre per error un remolc. Un remolc, o sigui, algú va, o sigui, un dels proveïdors que venia va deixar un remolc fora i va venir algú i va enxufar el remolc i el va moure. No sé si per error o no. Doncs va trucar la policia i la policia va dir el remolc no ha sortit de la zona. Llavors sabien que estava allà i el van acabar trobant. I sabien que no havia sortit de la zona.
0: Sí, sí, sí.
2: I si hagués sortit de la zona, haguessin anat dient, vale, ha passat per aquí, ha passat per aquí, ha passat per aquí. Ells ho fan.
0: Vale, jo creia que no, Creia que no, que, sí. no era, que no era factible, que evidentment... Home, en principi, clar, és una violació d'intimitat brutal. No? És a dir, a veure el Joan Molines què ha fet aquest matí. Mira, el Joan Molines
2: bueno,
0: aquest matí...
2: Quan condueixen un cos, ja no sap si condueixes tu o no. La cosa està que no saben si és el Joan Molina el que condueix o no.
0: Bueno, el teu vehicle, clar. Però em refereixo, és a dir, que hi ha d'haver-hi no, un criteri policial de seguretat que no sé com dir-ho.
2: Que no els hi fa falta un jutge, això ho sé segur.
0: Sí?
2: Això ho sé
0: segur. Val. Però ser la policia, no? Si
2: sí, sí, sí. Jo des de casa no em puc connectar i veure-ho.
0: Per això. Bé, molts temes. La tecnologia dona per molt, per això sempre és important perdre por a aquesta tecnologia. Hem parlat, o hem intentat parlar del comerç, local...
2: No hem parlat
0: del Shopping Night. Això sí. Del
2: Shopping Night,
0: que es fa aquest
2: dissabte.
0: Però que és això, Shopping Night, en aquesta nova edició que arriba aquest dissabte.
2: I que vinguin tots
0: dia.
2: I que gastin.
1: Exacte. S'ha de viure el Shopping Night.
2: Que vinguin tots i que facin gasto el poble.
0: Correcte, això mateix, que es quedin i que aquestes divises es quedin també al poble, al municipi.
1: Siguin oficials o no.
0: Siguin oficials o no, cadascú que ho tregui d'on pugui. Gràcies, Joan, Sílvia, que vagi molt bé.
2: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sant

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, entrem de ple en tota aquesta secció habitual cada setmana i, de fet, quan comencem setmana ja sabeu que ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta secció, des de fa ja moltes temporades, que ens permet conèixer tota l'activitat, això, educativa, pedagògica, tots aquests objectius que fan, que defensen i que treballen des d'equipaments educatius, escoles, instituts, i al llarg de les temporades hem parlat de moltes, moltes, moltes coses, cosa que ens fa molta il·lusió. Doncs avui marxem... Mira, ara anava a dir el Sagrat Cor. No! Carmelites del Vendrell. Imma Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, sí? Benvinguts. Aquí, mira, estic molt ben acompanyada.
0: Correcte. Fem una cosa, fem un bon dia conjunt.
1: Vinga.
0: Que se senti i després acabem de parlar amb ells, d'acord?
1: D'acord.
0: Nois, noies, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Crec que són dels alumnes més joves que han passat per aquesta secció,
1: sí?
0: Em fa l'efecte, oi?
1: Sí?
0: Són d'infantil... Sí, sí. D'ahir 5, eh?
1: Tenen 5 anyets,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I ara de seguida ens explicaran moltes coses. Però això, anem en solfa. Clar,

0: passa a vosaltres, que encara heu de fer una mica aquest canvi mental d'Escola Sagrat Cor a Carmelites del Vendrell?
1: Ens costa.
0: És que són molts anys,
1: perquè són molts anys que hem estat Col·legi Sagrat Cor, no? Clar. I vulguis o no, tothom ens identifica i ens coneix com el Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar,
1: llavors, doncs, ara hem fet el canvi de nom, hem passat a ser Carmelites del Vendrell. Uh-huh. Això ha vingut donat perquè, bueno, és una fundació.
0: Clar.
1: I llavors la nostra escola forma part d'una xarxa de diverses escoles i llavors, doncs, totes, pues, tenim aquest nom, no?
0: Val.
1: Carmelites del Vendrell, Carmelites Tarragona, Carmelites de diferents llocs.
0: Fantàstic. Res, ens hem d'acostumar, eh?
1: Exacte, hem d'acostumar i hem de fer el xip.
0: Exacte, el canvi de xip i això,
1: correcte,
0: assumir aquest Carmelites del Vendrell. Clar, s'escolten amb ells, estan fent ràdios normal,
1: sí, sí.
0: Estan amb aquestes carones i amb els auriculars posats, cap problema. Ara de seguida els hi sentirem
1: els
0: la veu
1: pas.
0: I els hi coneixerem. Clar, de fet, aquest canvi de nom també ha vingut molt marcat per una mica, crec que és el que vindreu a parlar avui, o el que heu vingut a parlar avui, que és aquesta remodelació extraordinària que heu tingut aquest darrer curs, a l'escola.
1: Total,
0: total.
1: Era un projecte que durant un temps ja es portava, com es sol dir, coença, uh-huh. Val? Estava coença, i finalment podem dir que aquest curs 25 i 26 ja el tenim completament elaborat, no?
0: Val.
1: I el tenim, llavors, ja fet, no?
0: Molt bé. Que, de fet, al setembre ja veu començar, no?, les noves instal·lacions.
1: Correcte.
0: Sí, clar, és que qualsevol canvi, obres, reformes, mudances en qualsevol lloc ja és complicat, és a dir, casa teva ja és complicat. M'imagino fer una remodelació així des d'una escola com la vostra, eh?
1: No us ho podeu imaginar, clar. És una escola molt gran, és una escola de tres línies. Uh-huh. Al juny, doncs, ja van començar, ja hi havia, doncs, paletes, no?, manobres, treballant.
0: Clar.
1: I la veritat és que els infants es van adaptar superbé. Les mestres sí que van fer, no?, allò, la mudança, començar a embalar-ho tot pel canvi, però la veritat és que, bueno, tot i l'esforç que porta, després et queda la il·lusió, no?, de saber que després tindrem un espai, la veritat és que ha quedat espectacularment bonic, eh?
0: I tant. Bonic. Els que l'han pogut veure, jo en el meu cas l'he vist a través d'imatges de la casa que vam venir una mica el seu dia a parlar-ne, clar, ha quedat, com dir-ho, físicament,
1: sí,
0: una escola del segle XXI,
1: total,
0: espais oberts, transparents,
1: total,
0: i és fantàstic, fa goig,
1: total,
0: eh? Fa goig.
1: Fa molt de goig.
0: El canvi i l'esforç mereix la pena, eh?
1: I tant, que ha valgut la pena. I després, vull dir, els veus amb ells, no?, que, bueno, fantàstic,
0: sí, sí.
1: Jo, és allò que es diu, no? Més val una imatge que mil paraules.
0: Correcte,
1: a vegades t'ho poden explicar, i per molt que t'ho expliquin, si no ho veus, costa.
0: I tant, s'ha d'anar a veure, o les possibilitats que es puguin anar a veure, que l'escola sempre està oberta, eh?
1: Sí.
0: No cal ni dir-ho, dir-ho. I dins d'aquesta nova remodelació hi ha un espai molt especial que també és el que vindreu a explicar, quan veniu a explicar, justament.
1: Correcte. És el nostre espai, uh-huh, de totes les aules d'infantil, que se li ha posat un nom, uh-huh, perquè els diferents edificis que formen la nostra escola, cada bloc ja té un nom.
0: Val.
1: I doncs l'espai d'infantil no podia ser un altre, que havíem de tenir un nom, no?
0: Molt bé.
1: I a veure, Dàlia, els hi vols dir com es diu el nostre espai? A veure, es diu espai
2: de la Teresa Mira.
0: Molt bé.
1: Es diu espai Teresa Mira, uh-huh, perquè la Teresa Mira era una
2: germana.
1: Germana, i resulta que era una persona molt especial perquè va ser parvulista.
0: Val.
1: Ella va dedicar tota la seva vida a l'ensenyança als petits.
0: Molt bé.
1: Als infants.
0: Molt bé.
1: I llavors el nostre espai es diu així.
0: Teresa Mira.
1: Teresa Mira.
0: Fantàstic. Hem escoltat a la Dàlia.
1: Sí.
0: Fem una ronda de presentacions.
1: Sí.
0: Que ho diguin, o si volen dir-ho ells, que ho diguin ells, eh?
1: Vale.
0: Com et dius?
2: Sí. Noa.
0: Com?
2: Noa.
0: Noa, molt bé. I tu?
3: Marc.
0: El Marc. I tu?
4: Mauricio.
0: El Mauricio. Que esteu contents amb aquest nou espai?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Clar, vosaltres veu acabar el curs l'any passat,
1: sí,
0: no?, en un altre espai, i quan veu tornar després de les vacances d'estiu, ja veu començar aquest nou lloc. Suposo que el canvi devia ser important.
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí?
1: Què tal?
3: Sí.
1: Us va agradar?
3: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
3: Sí. Sí.
1: És que resulta que ells, clar, el curs passat, uh-huh, les aules, ells concretament, estàvem al pis de dalt.
0: Clar, és veritat, és veritat.
1: I llavors, de dalt, ara, amb aquests nous espais, estem tota l'etapa d'infantil a planta baixa.
0: Val, és veritat.
1: I llavors, clar, va ser un canvi.
0: Que és tota la reorganització de l'escola, sí, dels espais, de les aules.
1: Correcte.
0: Però, clar, que comporta aquesta comoditat de tenir tot el cicle infantil a la planta baixa.
1: I tot excessiu, tenen el pati allà mateix, uh-huh, el menjador també està a la mateixa planta, vull dir, superbé.
0: Molt bé.
1: Superbé.
0: I de tot això que hi ha nou i que heu vist, nois, ara aquest curs, què és el que més us agrada? Què més us crida l'atenció?
4: Marc,
1: vinga, Marc.
0: Què? Pots dir qualsevol cosa, que t'hagi agradat. Sí. Pots dir qualsevol cosa.
1: A veure.
3: No? Es posen els llibres... les feinetes.
0: Ah, val.
1: Que és, sí, que és, per què? Per què, Marc? Digues, és un moble, no? És un moble on hi ha 25 departaments, uh-huh, calaixets,
0: val,
1: on cada infant, cada alumne, té el seu propi calaix, molt i així bé, ells poden organitzar, poden desar els quaderns, les feinetes que fan...
0: Molt bé.
1: I és el seu propi espai.
0: Molt bé.
4: Hi ha una cosa molt xula, també.
1: Sí, uh-huh, què més hi ha?
3: Els espais dels llibres.
1: Els espais dels llibres.
0: Molt bé, estanteries, no?
3: Els armaris...
0: Els armaris?
1: I les taules, què passa?
3: I les taules que són màgiques.
0: Són màgiques? Què dius ara?
1: Oh!
0: Sí, com és que són màgiques? Què fan?
3: Perquè...
0: s'arramben.
1: No, què pots fer amb les taules?
3: S'apleguen i se poden pintar.
0: Val...
3: I escriure i esborrar.
0: Què dius ara? Que dius que s'arramben, perquè sí que ara en parlarem, que podeu allò, els espais obrir-los. Ah, i aleshores podeu pintar la taula i després ho podeu esborrar.
1: Perquè és com una què?
3: Pissarra.
0: Ah, una pissarra d'aquestes que es poden esborrar.
1: Vilera.
0: Sabeu les vegades que a mi m'havien dit de petit que no es podia pintar a la taula?
1: I tant.
0: A mi m'havien dit moltes vegades, eh? I potser una vegada m'havien castigat i tot, mira què et dic. I ara no, ara podeu pintar, doncs, ah, que bé.
1: Sí.
0: I a la Dàlia, què és el que més t'ha agradat d'aquest nou espai?
3: Les joguines.
0: Ah, clar, això no poden faltar, tampoc, no? Tant abans com ara, no, les joguines no poden faltar. Clar, el que dèiem, aquest tipus d'espais, d'aquesta educació d'avui en dia, que jo deia que eren màgics, ho pensava que deia, perquè això, els podeu apilar, els podeu arrambar,
1: sí,
0: i podeu fer que siguin també espais oberts,
1: sí,
0: que inclús les aules es poden comunicar entre elles, no?
1: Correcte.
0: Perquè els espais es poden obrir.
1: Expliqueu, a veure, què els hi passa amb els vidres, també?
3: Que se poden pintar.
0: També es poden pintar els vidres? Es pot pintar tot aquí.
1: Es pot pintar tot.
0: Puc venir jo a pintar?
1: Digues, et convidem.
0: Vinga, doncs he de venir.
1: Sí.
0: Val.
1: I Mauricio, què més?
0: Mauricio,
1: I què passa a les portes? Mauricio, què els hi passa a les portes?
3: Que se poden aguantar.
1: No, que es poden què?
3: Obrir.
0: Es poden obrir.
1: Completament, digues, són vidres transparents, val? Totes les aules tenen vidres,
0: sí,
1: val?
0: Sí.
1: Com aquí.
0: Exacte.
1: Com aquí, val? I llavors les aules es comuniquen, les tres, però tenen una superporta corredera, uh-huh, val? Que s'obre tota.
0: Sí,
1: podem dir, ara no recordo exactament, però tres fulles o quatre, uh-huh, val? I llavors tu estires, la pots obrir al nivell,
0: val,
1: i llavors es converteix doncs, en una mega aula polivalent que pots combinar
0: clar,
1: i pots treballar molts espais.
0: Sí, imagina't. Aleshores, el nom de Teresa Mira és...
1: totes les aules.
0: És tot,
1: des d'I2.
0: Tot l'espai.
1: Des d'I2 fins a I5.
0: D'acord, tot això és l'espai...
1: Teresa
0: Mira, que és l'espai de la planta baixa.
1: La planta baixa,
0: molt
1: que
0: bé,
1: està a peu pla. Doncs
0: sí,
1: quan
0: sí,
1: et conforme sí, entres i tens l'accés per porteria,
0: clar,
1: doncs ja ho trobes.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: I estem allà.
0: Molt bé.
1: I després, què més, Marc? Què més podem explicar de la classe? Què més hi ha?
3: Que... es poden obrir les portes i aguantar-se.
0: Es poden, no. I s'aguanten soles, les portes.
1: Sí.
0: També són màgiques.
1: Sí, també són màgiques, aquestes portes.
4: Què van
1: sí,
4: fer per Carnaval, l'exposició?
1: Ai, sí! Què va passar, Carnaval?
3: Doncs vam obrir totes les portes,
0: uh-huh,
3: i vam fer una festa de Carnaval per totes les classes.
0: Que bé, molt bé. Clar, vau fer com una mega classe. No?
1: És que
0: fer
1: això, digues, ens va passar perquè justament el dia que havíem de fer la desfilada, què va passar?
3: Que va ploure.
0: Va ploure, clar.
1: I llavors, clar, vam dir, com ho farem? Com ho farem? I vam tenir la sort, pues, de que aquests espais ens van donar aquesta accessibilitat, no?
0: Molt bé, que bé. Que és, bueno, és això, és molt bé, explica el que... aquests espais d'avui en dia i de quina manera es poden una mica...
1: Correcte.
0: No, és a dir, l'espai s'ha d'emmullar l'alumne, no al revés, no l'alumne que es pugui emmullar l'espai.
1: I després tenim una altra cosa molt xula a la classe.
0: Què més?
1: Expliquem-li, què més tenim? Què hi ha dins a les aules que fa que no puguem sortir, que no haguem de sortir fora? Què tenim?
2: Els lavabos.
3: A la classe perquè...
1: Mauricio.
2: Els lavabos.
0: Val.
4: Què passava abans? Quan anàvem a I4.
1: Ui, sí? Que havíem d'anar on?
2: A baix.
1: A fora, havíem de sortir fora.
0: Havíem de sortir, clar.
1: Sí.
0: I ara no.
1: Sí. I després tenim una altra cosa molt xula. És molt xulo. Quan acabem al lavabo, d'anar al lavabo, què hi ha al davant? Què hi ha?
3: Un moble.
1: I com és? Expliqueu-li.
2: El fons és molt fons.
1: És molt fons? I per què serveix això?
2: Per rentar-nos les mans.
1: Tenen unes piques.
0: Les piques. Ah,
1: és que és una paraula una mica difícil per ell.
0: Val.
1: I quantes n'hi ha?
2: Dos.
0: Dues, ara motivava ella mirant-me a mi. Clar, dues piques. Clar, que estaven a la seva alçada, que abans no les devien tenir.
1: No, clar, llavors clar. Ho tenen tot al seu nivell. I llavors, doncs, clar, facilita molt quan fem, per exemple, pintura, no? I treballem amb aquarel·les o coses, doncs clar, abans havíem de sortir fora a netejar, que sí, anar al lavabo, i ara on ho fem? On ho fem?
2: A dins
1: de la classe.
0: Clar, molt bé. Què és el que més us agrada fer? Hem parlat de què us agrada, d'això nou que teniu ara, però què us agrada fer? Hem parlat molt de pintar, no? No sé si és un dels recursos que més us agrada, no, pintar. Us agrada pintar?
1: Què més us agrada fer? Marc, què us agrada?
3: Pues, jugar amb la plastelina.
0: Sí,
1: plastelina.
4: I a tu, Mauricio?
3: Anar al pati.
0: Al pati. Bueno,
1: ara parlarem del pati, també.
0: Està bé.
3: Mejor que me gusta.
1: Què t'agrada, tu?
2: Jugar amb les joguines.
0: Bé, la Gàlia té les joguines, està bé. I la Noa.
1: I tu, Noa?
2: El pati.
0: El pati també. Clar, què passa amb aquest pati, doncs?
1: Oh, expliquem...
0: Que pues, també s'ha arreglat el pati.
1: El pati s'ha de canviar. Ha canviat total.
2: Era un... L'han pintat.
0: Val.
1: L'han canviat i hi ha hagut canvis, no? Abans era un pati, pues, on hi havia una part que era sorral, val? I ara és un pati superxulo, no? I superbonic. Expliqueu-los-hi. Va, què hi ha en aquest
0: exacte,
1: pati?
0: Què hi ha aquí? Què hi ha en aquest,
1: ha en aquell pati?
0: Marc.
3: Pues, hi ha una... Com unes torres de sorra.
1: Molt bé, hi ha unes muntanyetes de sorra. Què més hi ha, Mauricio?
3: En el otro patio.
1: Sí.
3: Què més
0: hi ha? Hi ha tantes coses.
4: Les muntanyetes, què més hi ha?
0: Hi ha tantes coses.
3: I també hi havia terra.
1: Molt bé, bueno, hi ha muntanyeta abans.
4: Sí. Però a les muntanyetes què pots fer?
3: Cavar.
1: Bueno, passar per sobre. Què més hi ha, Dàlia, en el pati?
2: Troncs.
1: I per què serveixen aquests troncs?
2: Per posar-nos.
1: Per pujar.
0: Val.
1: Què més hi ha?
0: Noa.
2: Escaleres.
0: Val.
1: Molt bé, hi ha escales. I després hi ha un...
2: túnel.
0: Ara, un túnel, a dins el pati. Sí. Oh, que xulo.
2: Sí. I les cadires són màgiques.
0: Les cadires també... Tot és màgica en aquest cosa. Ostres, però per què són màgiques aquestes cadires? Què fan? També es poden pintar? No.
1: Oh. Ah, val. Què passa amb les cadires? Què podem fer? Les podem...
2: Apilar.
0: Una sobre una altra.
1: I podem fer una mega...
2: torre.
0: Ah, que xulo. Molt bé.
1: I després, jo ara tornant al pati, sí que, pues, fer l'incís, que el terra, com és el terra? Què hi ha al terra del pati? Aquest de les muntanyetes, les escales...
2: Césped.
1: Césped. Hi ha com una gespeta.
0: Val.
1: I llavors...
2: Césped.
1: I llavors ens podem què?
2: Treure les sabates.
5: Fantàstic. Val.
1: I llavors és un pati, doncs, que els materials que s'han fet, doncs, és d'alguna manera per poder treballar l'estimulació primerenca, no? la psicomotricitat.
0: Sí. És un... Clar, el pati també ja fa temps, que s'ha convertit també en una eina, eina pedagògica més.
1: Total.
0: No pas un espai de lleure i d'això, sinó que...
1: Et dona peu, doncs, anar a treballar, fer activitats prèvies, no? Que a vegades dius, doncs, l'últim que pot ser que reflecteixi, doncs, el quadern o la fitxa, diguéssim, de treball, doncs, prèviament es fan moltes activitats, que l'espai també és un lloc, un espai, el pati és un espai d'aprenentatge, no? I les senyoretes, explico una anècdota, també quan el vam veure per primera vegada, ens van venir ganes, no?, de quan el vam veure, dic, és que ja et convida a descalçar-te, et convida a treure les sabates i a provar.
0: Sí, sí, que bé.
1: Ha estat un petit superxulo.
0: Que bé. Hi ha mans aixecades, això m'agrada, m'agrada. Oh, què volen dir? Què vol dir la Noa i el Noah?
1: I el Mauricio.
0: I el Mauricio, digues, Mauricio.
2: Que en el pati dels petits...
0: Sí.
2: Hi ha equilibris.
1: Ah, per això hi ha unes barres de fusta que a vegades van connectades entre les muntanyetes i llavors, doncs, és com un petit circuit,
0: Sí.
1: I llavors ells, doncs, poden passar per damunt i genera el poder treballar l'equilibri.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Anar despertant aquesta...
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I Noa, què dius tu?
2: Ara arriba... Se fa música.
0: Molt bé.
1: A dalt a on?
2: A dalt de la classe de nosaltres.
1: I on és, i què era aquesta? Ara on es fa música, què era el curs passat?
2: Una classe.
1: I quina classe era?
2: La d'etapa 4.
1: I qui ja estava en aquesta classe?
0: Vosaltres, no?
1: Vosaltres! I ara, ara
2: han passat...
1: Hi havia penjadors.
2: De
1: color.
0: I tot això ha canviat. Perquè, clar, poder moure les aules ha fet que quedin alliberades, aquests espais, i podeu tenir aula de música, etcètera.
1: I ara... El Mauricio i el Marc, a veure, expliqueu-li també, perquè els penjadors també han canviat de les nostres aules. Són diferents. Què tenen d'especial aquests penjadors?
3: Prestatges.
1: I digue-li, expliqueu-li, per què? Què podem posar?
2: Les polles i els tàpers.
0: Ah, clar, perquè estigui tot més organitzadet.
1: Tot més organitzadet.
0: Clar.
1: Llavors els penjadors també són superoriginals, són d'aquells que tenen un ganxo, un ganxet que n'hi ha tres, tres accessos, que giren, i llavors poden penjar l'anorac, quan és l'hivern, la jaqueta, la bata i la motxilla. Llavors queda tot super...
0: Ben organitzat. Marc.
3: Que... Els penjadors estan junts.
1: Sí, correcte, són mobles.
3: Són quatre penjadors junts.
0: Molt bé.
1: I què els hi passa a tots els mobles? A tots els mobles de la classe? Què tenen els mobles de la classe?
3: Tenen vidres verds.
1: Tenen vidres? I què més tenen? Tenen una cosa molt bona. Què tenen?
0: Que es poden pintar.
1: No. Què tenen? Tenen? Què tenen a sota? Tenen? No?
0: No se'n recorda.
1: Li explico jo?
0: Sí.
1: Tenen rodes.
0: Ai, d'acord.
1: Tots els mobles, perquè llavors això també és un avantatge que et permet pues, canviar...
0: Clar, i moure i la distribució i canviar-ho quan interessi.
1: La distribució i tal.
0: Que bé. Dàlia, què dius?
2: Que a P4 érem la classe dels cangurets.
0: Val. I ara quina classe sou ara? Aquest any, aquest curs.
2: De l'empatia.
0: Que bé, m'agrada molt. M'agrada molt els cangurets i m'agrada molt l'empatia.
1: Sí, perquè, per exemple, aquest curs, totes les aules, i aprofito, ja que la Dàlia, mira, m'ha tirat del fil la Dàlia. Aquest curs, totes les aules, el nom de la classe, tenen un valor.
0: Molt bé.
1: Que bé. I també ho hem relacionat amb l'espai Teresa Mira, perquè la germana Teresa Mira va ser una persona que potenciava molts els valors, no? D'estimar, de compartir, d'ajudar, l'alegria, la generositat, la solidaritat, l'empatia, i llavors cada aula d'infantil
4: representa un valor.
0: Un valor, que bé, que bé, que bé.
2: La paciència.
0: Val, l'empatia i la paciència.
1: Sí.
0: Doncs mira, grans valors, eh?
1: Sí.
0: Grans valors, que bé,
1: sí, sí.
0: Que bé, que bé. Doncs quantes coses noves, que teniu a l'escola aquest curs. Però hi ha més coses noves, no em sembla?
1: Sí.
0: Mauricio, sí, sí, que més teniu nou?
2: Que també antes el gimnasio era el menjador.
4: I ara no està el menjador.
1: Ara no està el menjador.
2: S'escala el pati.
1: Cerca del pati.
0: A prop del pati. Va, que també heu fet...
1: El menjador també ha canviat.
0: Molt bé.
1: També ha canviat.
2: I cerca de la sortida.
1: Sí. Molt bé.
0: I el que abans era el gimnàs, ara és el menjador.
1: No.
0: Al revés.
1: No, al revés.
0: Al revés.
1: El, el gimnàs ha quedat al mateix lloc.
0: D'acord, d'acord.
1: Ha quedat al mateix lloc.
0: Sí.
1: El que passa que ells abans tenien una saleta... un espai on dinaven.
0: Va, val?
1: I llavors se separaven. Val? I llavors eren com dos aules, val? On hi havia el menjador dels petits i llavors hi havia els d'I4 i els d'I5. I ara doncs s'ha fet un espai grandiós, que és el menjador, que aquest menjador també, en cas que es necessités, es pot utilitzar com una aula polivalent,
0: sí,
1: perquè les taules pues, són com les de la classe, són màgiques i es pleguen.
0: Que bé.
1: I llavors tu les plegues, queden completament en vertical i queden arrambades a la paret
0: sí,
1: molt gran.
0: Molt bé, tot és modular, doncs?
1: Tot és modular.
0: Tot és modular. Tot va, és... l'últim dia, no, que tu tens moltes ganes de parlar, Noa. què vols dir? Digues, digues.
2: Antes el menjador estava... al costat del pati de sorra.
1: Correcte, molt bé.
0: D'acord. Sabeu que des de fora no sembla tan gran la vostra escola? No sembla que hi hagin tantes coses, eh?
1: Pues n'hi ha, n'hi ha.
0: Ja ho crec, ja ho crec. Ja ho crec, ja ho crec.
1: Eh?
0: M'ha agradat moltíssim que vingueu a explicar-me totes aquestes coses, de veritat. El que més m'ha agradat, el que més són les taules que es poden pintar.
1: Això
0: m'ha encantat.
1: Això és una passada.
0: Així que un dia vindré i aniré a pintar alguna cosa a aquestes taules.
1: El deixarem dibuixar o no?
2: Sí.
0: El deixareu venir, sí? Molt bé.
1: Molt bé.
0: Us ha agradat això de la ràdio?
2: Sí.
0: Sí? Fem un... Adéu! Gràcies!
1: Adéu!
0: Gràcies, Imma.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Doncs va, seguim més qüestions i sempre, sempre, sempre en directe, com ens agrada fer ràdio. Gairebé dos minuts que passem de dos quarts d'onze i secció ja habitual un cop al mes. De fet, el primer dilluns de cada mes i avui ve allò quadrat, eh? Dilluns 1 de juny. Parlem de talent i més, una secció de talent femení. En primera instància, amb la Montse Balada, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt feliç i a la vegada una miqueta enyorada ja més bé, i bueno, tu ja ho saps per què.
0: Sí, perquè tanquem temporada.
1: Exacte.
0: Aquesta secció de juny tancarà ja tota aquesta temporada, que com sempre ha estat bé, prou intensa i interessant, no, Montse?
1: Per el meu gust, sí.
0: Sí.
1: Sincerament.
0: I tant que sí.
1: I jo crec que espero que també per totes vosaltres i vosaltres, perquè ha estat una temporada que ha fluït molt. Uh-huh. Estem molt contentes. I ha fluït de manera meravellosa en el fet de que ja és una secció que les nostres sòcies ja ens demanen venir. I això, doncs, ens gratifica moltíssim.
0: Fantàstic.
1: I molt contenta i molt feliç perquè tancarem temporada com la vam obrir. I això és molt bonic.
0: Sí.
1: Això és molt bonic.
0: I ho fem de manera habitual, ja em sembla, això, eh?
1: Sí,
0: eh, que sí?
1: Ens agrada fer-ho, perquè qui millor per obrir una temporada d'aquesta associació i tancar una temporada, que estiguem acompanyades per la persona que ha creat aquesta associació o per una de les persones que l'ha fet possible i que la manté i la gestiona, que és, tot això no és fàcil. Tot això no és fàcil.
0: I ja
1: sabeu que estem parlant de la presidenta de Talent Femení, Susana Villagrasa, que aquí la tenim. Hola, Susana.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia.
2: I, bueno, gràcies per aquesta benvinguda.
1: Bueno, de fet,
2: i gràcies a Ràdio El Vendrell per comptar sempre amb nosaltres.
1: De fet, serà... M'estic afanyant en col·laborar ara mateix, perquè, de fet, serà molt poqueta l'estona que jo parlaré, perquè ja té que parlar moltes coses. De tot el que ha estat aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: De tot el que s'està fent. I de coses del futur.
0: Va, fantàstic.
1: Així que aquí... Passo la paraula ja.
0: Molt bé. Clar, de fet, suposo que l'estiu marca molt. També suposo que talent femení l'estiu també marca, no? També aneu una mica per temporades, vosaltres,
2: oi? Sí, bé, fem com un any escolar.
0: Vale, això, com, no? sí, com un
2: l'únic
0: any escolar.
2: L'únic que ho alleguem una miqueta, perquè realment sí que comencem al setembre, però acabem el juliol, la primera setmana de juliol. Sí que és ben veritat que, bueno, que podríem fer alguna cosa a l'agost, però hi ha molta gent que marxa i també és una mica de relax, perquè per organitzar tota aquesta agenda tan densa costa molt i realment fem-ho aquest KitKat, però que realment ens anem veient i potser fas coses que no havies fet durant l'any perquè t'ajuntes amb sòcies que potser no veus durant tot l'any i et veus de vacances perquè tens pendent fer alguna cosa amb elles.
0: Molt bé. Ha estat, doncs, una bona temporada.
2: Sí, molt bona temporada.
0: Sí, la podem valorar bé.
2: Sí, podem dir que Talent ha crescut. Ha crescut amb bastantes sòcies. Sí que hi ha un interès i hi ha un moviment més jove. I, bueno, les dades són molt positives. Sí que és ben veritat que vam fer aquests 10 anys de premis que... van ser, pues, aquest la medalla d'or, no?
0: d'aquests
2: premis,
0: curs,
2: de tot l'esforç, de tot aquest reconeixement a les dones. I arrel d'això, pues, ha sortit un llibre que és un llibre que reconeix en totes aquestes dones, i hi ha tres homes que tenim dintre d'aquest llibre, perquè, com sabeu, tenim un premi que va vinculat amb el HeForShe, que és els homes que apoyen el lideratge en femení. I bueno, aquest llibre, pues, està arribant a mans de totes les premiades i a diferents institucions. I això, pues, aquí a l'Andreu hi van venir a Donal, al senyor alcalde, també, pues, ben fet tota la comarca i, bueno, a la Generalitat i el que és el govern d'Espanya.
0: Molt bé.
2: Bueno, jo podria començar explicant, no?
0: Sisplau.
2: El que vam començar amb un creuer pel Mediterrani, es podria dir, que es vam embarcar 5 dies, 55 dones.
0: Molt bé.
2: I d'allà, pues, hem tret un teixit empresarial important que s'ha fet sòcia de Talent, perquè hi havia gent que eren de Talent, però hi havia gent benvinguda al creuer, empresàries que s'havien apuntat i no eren de Talent Femení, i ara ho són. I, bueno, vam créixer amb tots els sentits, tant amb l'interior, l'exterior, i el coneixement i l'emprenedoria. També tinc de donar les gràcies a que la Montse Balada, ella que lidera tot el, la ràdio i tot el que és la comunicació d'aquestes grans dones, ara ho comentàvem, després de 10 anys d'història, es pot dir que ara comença a haver llista d'espera per venir a la ràdio. Llavors, això vol dir que s'ha fet una gran feina. I aquesta gran feina l'ha fet la Montse Balada, a part de fer aquesta recerca de Les dones parlen, que és una labor costosa, perquè investigar i buscar dones de l'antiguitat que han sigut visibles però que eren invisibles, perquè ja estaven amb els llibres però no es troben, no? I podria dir, arrel d'aquesta visita que vam fer a les caves Reixap Barquers aquest dissabte, és ben veritat que no hi ha papers històrics d'aquestes dones. I ho deia la mateixa Montse, no? Sí. Que deia, és que per anar buscant qui ho havia fet i qui havia potenciat la marca i tal, no es troben els papers. No. Llavors, quan la Montse Balada fa aquesta recerca important d'història, pues, n'hi ha una feina molt ben feta darrere, a part de combinar l'agenda, venir amb les persones convidades, preparar-se a l'entrevista, és una de les coses que jo valoro molt de la Montse, a part de que ella com a vicepresidenta també fa aquest paper de vicepresidenta, que jo l'envio a llocs on jo no puc anar o anem juntes plegades a diferents llocs. No?
1: Ai, moltes gràcies.
2: No,
1: però he de dir que és un gust.
2: Sí, però
1: és un gust créixer amb vosaltres.
2: Les coses, realment, quan les coses funcionen, no és el lideratge d'un més d'un,
0: no,
2: és de tot un equip que rema
0: exacte.
2: Cap a un bon port, no? I per sort, o per sort, tinc gent al cantó que rema junt amb mi, per molt que jo hagi sigut la fundadora i amb un equip al darrere, sempre. És a dir, que això és possible perquè tinc gent que col·labora amb mi incondicionalment, no?
0: Perdona, quants anys fa que veu començar? Clar, 10 anys als premis,
2: sí.
0: Però quan fa que oficialment va començar?
2: Pues legalment va començar fa 13 anys.
0: 13 anys.
2: Perquè vam estar un any fent tot un estudi de mercat que no estàvem inscrites. Després ens vam inscriure i vam obrir l'associació i al cap de menys d'un any fèiem premis.
0: Val.
2: Sí, i llavors fet són 13.
0: Val, són 13. Oficials
2: sí.
0: De
2: ara el novembre, el novembre en farà 14.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Llavors, a partir d'aquí, pues, vam fer jornades de creixement, que aquest any vam inaugurar amb l'Hotel Me, a Sitges, una jornada molt constructiva, amb salut, amb benestar de l'empresa i com posar l'oratòria sobre la taula. Evidentment, vam tenir ponents molt importants i també amenitzat per un gran dinar al Beso, que com sabeu només n'hi ha 4 a Espanya i ens van fer un dinar espectacular davant del mar. Tot això pues, ha sigut gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Hotel Me, que seguirem fent uns anys més.
0: Molt bé,
2: no?
0: que bé.
2: També tinc de dir que arrel d'això tenim un dinar previst pel juliol. Serà el dinar de blanc, sopar de blanc, val? Que estem entre dos llocs i llavors no puc desvelar el lloc, però la gent es pot apuntar. 3 de juliol, sopar de blanc amb el talent femení.
0: Que és un clàssic també ja,
2: sí.
0: Aquest sopar blanc.
2: Sí, sí, i tothom ve de blanc, hi ha moments molt bonics. És un moment de reunió, de complicitat, que no hi ha càpsula formativa, però és un moment distens, que tothom parla, es fa molts bons contactes. Hi ha molta gent que també ve, que no és de talent, perquè ens vol conèixer.
0: Val.
2: I és aquest, bueno, és un acte molt, molt distens, però a l'alt, per l'altra banda, molt d'empoderament i de fer networking i de conèixer dones molt maques.
1: Sí, sí, com diu ella, ens trobem, i a més, ens trobem amb persones, amb dones, que no són de talent.
2: Sí, sí.
1: I és aquest moment que, un any. I ens agrada.
0: Sí. Sí,
2: bueno,
0: sí,
2: perquè tothom qui vulgui venir pot venir amb aquest sopar, no cal que sigui sòcia, l'únic que paga una diferència,
0: val.
2: Però és ben veritat que val la pena, i si ho fem arran de Mart, pues, què millor que tocar el Mart amb una nit d'estiu, i pot ser que canviem l'emplaçament i serà a peu de vinyes. És a dir que...
0: serà més interior.
2: Més interior. Llavors, estem ahí.
0: Va.
2: El que sí que tenim és data ja pels premis, els pròxims premis.
0: Molt bé.
2: 6 de novembre, Torre Blanca,
0: val.
2: A Olèrdola. De mans de la Montse Nicolàs, que és la propietària d'aquesta bodega. És una bodega de dona, molt amb perfil de dona, d'un lideratge d'un grup de, justament de tot el Gran Penedès, i evidentment ella va voler destacar perquè els seus germans es dediquen als motors, i ella va dir, no, pues a mi m'agrada les vinyes, m'agrada el vi, i vull apostar per aquesta casa, que es va enamorar quan era petita. La història, quan te l'explica, és una història d'amor per una casa.
0: Val, que bé.
2: I va convèncer tota la família que volia comprar aquesta masia al mig del Penedès. Llavors, té una masia molt maca, amb un espai immillorable, que convido que la gent s'agendi aquest dia, perquè serà també una gala molt bonica i diferenta, i al Penedès.
0: Molt bé, el 6 de novembre.
2: El 6 de novembre.
0: 6 de novembre.
2: I ens embarquem un altre cop. I se'n anem a les Isles Gregues.
0: Mira.
2: Amb Estambul. Fem un creuer de 7 dies, anem pujant dies, eh? Arribarà un moment que farem un mes. Les mujeres desaparecen durant un mes. Sortirà els titulars.
0: S'acabaria el món. Si desapareixéssiu, s'acabaria el món.
2: Se'n van. Pues aquest any ben fet l'aposta per un creuer per les Isles Gregues, amb desplaçaments amb avió fins a Atenes, des de Barcelona. Serà un creuer meravellós, perquè Advance and Benz, que és una fusió amb Marta de Armas i Raquel Romero, fan les coses molt ben fetes. I realment elles porten aquest creuer a l'ànima, amb aquestes crucero de mujeres imparables, perquè puges a dalt al barco i elles et van dient, cap aquí, cap allà, ara anem aquí, ara anem allà. I ho tenen tan ben organitzat, malimetrat amb horaris, que se te passa el creuer i dius, ja estic de tornada, no pot ser, em vull quedar una setmana més, no? Per això anem allargant, perquè ens fa poc.
0: Clar que es fa curt.
2: Anem estirant. Serà un creuer que ja tenim preu, és el mes de maig, i val 1.440 euros amb vols inclosos els 7 dies, amb menjars inclosos, i evidentment fem Estambul. Atenes i Estambul. Atenes, a les Isles Gregues i a Estambul. Bueno, que us esperem a totes les dones, que sigueu imparables, que vingueu i que us embarqueu junt amb nosaltres per fer del Mediterrani les dones imparables.
0: Que bé.
2: Moltes més coses, pues sí. Tenim la seu a sota d'un castell, que és Ribes, i tinc de dir que és un privilegi que tinguem el primer ajuntament de Sant Pere de Ribes que sigui la nostra seu. Amb aquesta seu fem coses.
0: Val.
2: Fem coses perquè tenim unes aules i totes les sòcies poden gaudir d'aquest espai. I sempre hi ha algú que té una idea, i s'han fet tastos, s'han fet jornades d'empoderament, jornada d'oratòria, de parlar en públic. Bueno, pues cada vegada més anem fent coses. Wow. I ara aquest final d'any segurament tindrem tallers que estem acabant de tancar, per això no ho dic, perquè estem acabant de tancar dos tallers. I aquests dos tallers seran de, bueno, de creixement personal i us ho farem arribar.
0: Val. Que interessant.
2: Bueno, no sé.
0: Molta cosa, eh?
2: Moltes coses.
0: Molta cosa que heu fet al llarg de tot aquest curs, sí, aquesta temporada, i que continuareu fent d'això. Jo penso que sempre, jo crec que també és una característica vostra, que és aquesta organització d'activitats, de formació, de punts de trobada, però sembla en aquest punt, no sé com dir-ho, no? Aquest punt diferent, és a dir, no? Que aquest punt de trobada, de compartir, no només el segell de ser dones, que ja és molt, eh? Sinó de que, bueno, de la millor manera possible de fer un punt de trobada, de networking, de prendre moltes coses, però d'una forma distesa, no sé com dir-ho, no? D'aquest punt de...
1: Fa un temps...
0: No? De companyonia.
1: Fa un temps em van parlar de l'associacionisme. Que això és un acte, és una forma de cooperar.
0: Sí, sí, sí.
1: Que va sortir de les primeres associacions femenines. Primer es trobaven més que per donar èmfasi a la seva emprenedoria, perquè en aquell moment era escassa,
0: sí,
1: era per donar força entre elles. L'associacionisme és el que va formar, i suposo que estàs parlant d'aquesta fina sensació de l'associació.
0: Sí, segurament, no? I a vegades també en el món empresarial, no? Sempre hi ha aquesta, no? Aquesta tònica de corbates, de trajos, jaquetes, no sé com dir-ho, no? D'aquesta serietat imposada, perquè, clar, estem fent empresa, estem, no, d'altra manera no, d'aquesta manera una mica més propera, més, no, que és una mica, mira, és aquesta sensació que jo tinc, no, de fer-ho de manera una mica més distesa, però amb tot el rigor possible,
2: estic totalment d'acord amb tu, però estàs fent una visió que realment quan nosaltres vam començar Talent Femení volíem fer les coses diferents.
0: Clar.
2: I això ho hem aconseguit, perquè una de les coses que dèiem és que per què tots en una aula sentats en un pupitre, sí, empoderant-nos? I vam començar a dir que volíem fusionar el que era l'empoderament amb la cultura. Gràcies a això vam fer tot un recorregut d'espais molt emblemàtics, perquè com Vilacasals, que vam fet coses a Vilacasals, vam fet coses a l'August Fòrum, vam fer coses a Banyeres del Penedès, tota la comarca vam anat fent un recorregut per espais que potser, bueno, parlo de 14 anys enrere,
0: sí,
2: que ara,
0: sí, sí, sí,
2: ara ja són molt sonats. Però en aquell moment, jo me'n recordo, Vilacasals sí que hi era, però no tenia tant moviment com té ara. Banyeres, les bodegues sumarroques que tenen aquell castell a Banyeres del Penedès, que nosaltres, heredats Sabartés,
0: sí,
2: que van fer uns premis, era espectacular. Bueno, tots aquests espais, vam estar a la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys amb un dia de la dona, també, que allà ens van ensenyar com feien el vi. Vam anat fent coses que realment hem sumat dintre de l'emprenedoria en femení.
0: Clar.
2: Perquè, si no, pues, ho faríem tot dintre d'una aula.
0: Exacte.
2: I el que busquem sempre és no estar dintre d'una aula.
0: Sí,
2: ens agrada el moviment, ens agraden els espais. I és ben veritat que això, ara que s'han sumat tantes dones noves a l'associació, quan la gent busca per internet, em vull associar amb una associació femenina d'empresàries i tal, jo que rebo la primera trucada, perquè realment parlen amb mi quan es volen fer sòcies, em diuen, és que m'ha llamat l'atenció, perquè a part de que feu moltes coses, a part feu coses diferents.
0: Clar.
2: I és ben veritat que això agrada. Les dones som inquietes. Ens agraden els colors.
0: Sí.
2: Ens agraden els colors, ens agrada la música. Podem riure i estan fent negoci. Perquè jo sempre dic, jo porto una carpeta a sota el braç, i això ho sap molt la Montse, que jo dic, jo porto 10.000 contactes a sota el braç, que he anat en tota la meva trajectòria professional. I és ben veritat que tinc un avantatge, que com he fet vida social distesa,
0: clar,
2: quan jo agafo un telèfon i truco amb algú, sap qui sóc.
0: Clar, això és bo.
2: Sap qui sóc perquè he parlat amb ell.
0: Sí,
2: i he fet
0: sí.
2: una copa de vi amb ell o he estat mirant un quadre amb ell. És a dir, tot això fa que se'n recordin de tu. Amb una taula de classe no saps qui té enrere.
0: No, està clar, està clar. I tots els que hem fet classes formatives més serioses, màsters o el que sigui, està clar que els contactes i les relacions sempre ho has fet a fora de l'aula.
2: Sí,
0: és veritat, eh?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí,
0: realment
2: sí.
0: Quan sorgeix alguna idea i es desenvolupa alguna idea és fora de l'aula.
2: Bueno, perquè les persones necessitem contacte.
0: Clar.
2: Jo faig memòria a la pandèmia de que nosaltres havia un dia a la setmana que ens reuníem per internet i ens connectàvem visualment, perquè ens feia falta aquella sentir, per molt que no ens toquéssim, no? I anàvem, quedàvem un dia i passàvem una hora parlant de coses, bueno, diverses,
0: sí.
2: No? Però perquè necessitàvem aquell contacte, estàvem tancats. Però això ens ha portat de que, bueno, ara que ens han deixat oberts, ara no hi ha ningú que estigui a casa i tothom està fora. Però sí que és veritat que ens vàrem donar compte de que tot el que som Zooms, per molt que agilitza el temps, quan tu fas una trobada de negocis cara a cara, triomfes
0: sí.
2: més que per internet.
0: Està
2: per internet
0: clar.
2: És molt fred. Molt fred.
0: Semblava que havia de ser, no?
2: Tenia
0: el
2: de
0: present
2: ser...
0: de la feina.
2: I no
0: ho ha estat, eh?
2: No
0: ha acabat de quallar,
2: perquè,
0: no?
2: Perquè, a part, parlem del caràcter català o espanyol,
0: sí.
2: Necessitem contacte. Jo necessito
0: clar.
2: Tocar amb una persona.
0: Està
2: si
0: clar.
2: no em transmet. Evidentment, això dona molta vida, molta carisma. Mires els ulls... No estàs allà connectat i ara desconnecto la imatge perquè estic contentant un WhatsApp. això estem cansats de veure-ho.
0: Sí.
2: Jo, això està prohibit. A l'associació de talent femení està prohibit.
0: Tot presencial, dins el possible.
2: No,
0: és una bona eina, és obvi que és una bona
2: sí,
0: eina, com dèiem,
2: però
0: sempre no... prioritzant les trobades físiques.
1: Sí, bueno, és una eina que ha arribat per quedar-se,
0: sí,
1: perquè ajuda.
0: Sí, sí.
1: Perquè moltes vegades tu no pots fer-te 400 quilòmetres,
0: està clar.
1: I tens la sort de poder-te connectar, que abans era com una cosa
0: més
1: de ciència-ficció.
0: La manera presencial és quan realment es fan les coses, i tornant a aquest tema que dèiem, és a dir, quan feu aquest tipus d'activitats que tenen aquestes càpsules formatives, però després aquesta capacitat, no, de punt de trobada, aquest punt de networking, que també es diu avui, que és això, just justament, no? Fora d'uns paràmetres una mica més oficialitzats, que realment hi ha els contactes, on et coneixes una mica més, on hi ha els intercanvis de targetes i aquest tipus de coses, no?
2: Sí, sí. A part, això de la targeta, l'altre dia vaig estar en una trobada de turisme a Vilanova, i hi havia gent que portava el QR.
0: Clar, sí, les targetes ja...
2: I molta gent deia, en tornaré a fer targetes.
0: Sí, tornen?
2: En tornaré a fer targetes. Per què? Perquè el QR entra, no l'has codificat, no has posat allò de dir, no sé, posem el cas, la Montse portava ulleres de sol, perquè te'n recordis.
0: Ja, ah, clar, ja.
2: I amb el QR no surt.
0: Ja.
2: Llavors ens costa molt trobar el contacte.
0: Sí.
2: De l'altra manera, tu quan coneixes amb algú i et llama perquè te'n recordis o poses trobada de turisme, de coletilla,
0: sí.
2: O perquè sàpigues que era una persona que has conegut allà.
0: Clar,
2: eh?
0: Un...
2: Això, jo crec que el paper, sí, eliminar-lo per ecologia,
0: val.
2: Però la targeta també diu molt d'aquest...
0: A més, targetes originals, que també cada vegada són més originals,
2: sí, sí,
0: moltes
2: sí.
0: empreses que, no, que intenten fer dissenys originals,
2: bueno,
0: diferents...
2: Bueno, és que hi ha tot un món darrere.
0: Sí,
2: jo
0: el
2: sempre
0: disseny
2: dic
0: en general...
2: Que jo que soc, bueno, soc empresària per naturalesa, desbancar una cosa vol dir que darrere se'n van moltes empreses darrere. Hi ha un dissenyador,
0: clar.
2: Hi ha una impremta, hi ha tinta, paper, gent, hi ha molts sectors que perden
0: sí.
2: I a vegades, bueno, pues, ni todo ni nada.
0: Exacte,
2: una
0: sempre
2: mica,
0: buscar el camí una del, mica. Una mica el camí del mig, una no? En certa manera.
2: No facis moltes, també les pots copiar, fer foto, però
0: sí,
2: la tens
0: sí,
2: de tenir.
0: Moltes particularitats, i tant que sí. Si més, hi afegim les xarxes socials encara
2: ara
0: més.
2: Ara estem fent un anunci de publicitat de targetes.
0: Correcte. Bé, tot i així, tota la informació, aquest resum que ara hem fet d'activitats, a les properes que han de venir, tota aquesta agenda, sempre a través de la pàgina web.
2: Sí, justament inaugurarem web en menys d'un mes, perquè, bueno, havia quedat obsoleta i ens va entrar un virus i ens ha fet molta mal.
0: Vaja.
2: I, a conseqüència, inaugurarem pàgina web en menys d'un mes, i allà, bueno, també hi haurà canvis. Jo crec que hi haurà pestanyes molt especials que surtin, pues, tots els premis, tots els programes de ràdio, totes les activitats amb agenda ja concertada, perquè d'aquesta manera la gent... I volem posar totes les nostres sòcies amb les seves leaks dintre de les seves webs, que això fa molt de temps que ho diem, i primera costa que la sòcia faci els deures... I per l'altra banda farem una persecució perquè pugui ser.
0: Bé, doncs pendents d'això, xarxes socials també, ben
2: també,
0: presents.
2: Sí.
0: I aquesta secció que continuarem, no?, la temporada que ve.
2: Home,
0: en principi,
2: jo, si
0: la renovem així en directe,
2: tant,
0: no?
2: I
0: en directe,
2: tant,
0: i se'ns reuneu per aviat.
1: Jo no dic res, però estic somrient, eh?
2: I tant. Què farem, si no? La bueno, Montse no vindria.
0: Exacte, exacte.
2: Té de venir.
0: A faltar.
2: Li tenim de donar feina.
0: Molt bé, doncs renovem secció per la temporada que ve.
1: És un gust, com dic.
0: I crec que també renovarem aquestes càpsules de dones destacades, que aquesta temporada, i avui també acabarem amb aquestes dones pirates, que és el que ens has explicat al llarg d'aquesta temporada.
1: La veritat és que hem gaudit moltíssim d'aquestes dones pirates, ens han empoderat moltíssim, ens han fet les arrels femenines de la llibertat femenina encara més fortes,
0: molt bé.
1: Han sigut dones que van fer coses que avui en dia, encara per algunes persones, dones són impensables, i esperem que no passin mai.
0: No.
1: Esperem que no passin mai. Sí que és veritat que, com vaig dir en el seu moment, totes tenen un nexe en comú. Cap dona pirata va sortir a la mar per conquerir. Totes van sortir per defensar i per venjança.
0: I
1: això és molt femení.
0: I tant que sí.
1: I la propera trajectòria de les dones parlen la tinc allà. Encara no puc dir res, però jo ja estic emocionada. No ho sap ni la Susana. Ara m'ha mirat així i crec que us sorprendrà.
0: Molt bé,
1: també.
0: Doncs ho descobrirem la temporada que ve. Avui, però, si acabarem ja amb la càpsula d'aquesta darrera dona pirata d'aquesta temporada. Susana, gràcies per venir, com no, altra vegada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon estiu.
2: Bueno, igualment, que gaudeixis molt.
0: Sí.
2: I ens veiem a la propera.
0: Que passarà ràpid, com sempre.
2: I tant.
0: I Montse, el mateix, gràcies, molt bon estiu i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Jeanne de Clessen no va néixer pirata, va néixer noble, dama de Bretanya al segle XIV, casada amb Oliver de Clessen, cavaller fidel al rei de França. Però la seva vida es va trencar el dia que el seu marit va ser traït, acusat falsament i executat sense proves. Allà, entre sang i humiliació, va néixer una nova Jeanne, la dona que convertiria el dolor en venjança i la venjança en llegenda. Ho va abandonar tot, castells, títols, comoditats, va vendre les seves propietats, va armar tres vaixells, entre ells el famós Manegra, i es va llançar al mar convertida en la pitjor amenaça per la marina francesa. Durant més de 13 anys va atacar vaixells reials amb una fúria implacable, però selectiva. Només deixava vius aquells mariners que podien explicar qui era la dona que els havia derrotat. No era crueltat gratuïta, era un missatge clar, escrit amb foc i onades. Qui traeix la justícia pagarà el preu. Tot i la seva fama, Jeanne no va perdre mai el sentit de l'honor i mai va deixar de protegir els innocents. Era pirata, sí, però també mare, líder i un símbol de resistència. Finalment es va retirar, vivint els seus últims anys a Anglaterra i en pau. Però el seu nom ressona encara com un crit de coratge. Jeanne de Clessen, la dama que es va convertir en tempesta i que va escriure amb espasa la seva pròpia justícia. Jeanne de Clessen, les dones parlen.
4: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
2: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. En què el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides de bala, però de moment no s'ha concretat ni el nombre, ni l'estat de salut, ni tampoc la identitat de l'autor o autors del tiroteig. Els fets han passat cap a 5:45 de la tarda hora local i ara mateix la policia manté una operació oberta per localitzar els sospitosos. Aquest dissabte, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. I treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball.